0: antes havia estat en Barcelona, i li van brindar a mon pare, i mon pare això li agradava molt, perquè ell havia fet feina a la Marina, allà al Ferrol, i va fer de forner, amb el servici, va aprendre de fer espà. I van agafar forn, i clar, i després nosaltres ja vam venir cap aquí. Però nosaltres, la casa la teníem aquí igualment, el que no, després vivíem en el forn. Els hiverns els fèiem en el forn i els estius els fèiem aquí. Perquè a ma mare no li agradava. Ma mare era una dona que sol al forn i això no li agradava gaire. I clar, i en l'hivern estaven més calents allà que aquí, perquè després no hi havia ni estufes ni... I amb el forn... I dormíem allà i en l'estiu dormíem, estàvem aquí. I jo, en els 9 anys, sí, a partir dels 9 anys, ja vaig començar a ajudar-li amb mon pare. M'aixecava de nits, ell venia, si dormia aquí, me cridava, Margarita, a que és hora de... I jo me n'anava cap al forn a ajudar-li. Un parell d'hores li ajudava a fer pa. El pa el feia ell. Ell feia la pasta, després fa... I jo estava a les balances i li pesava el pa. Era l'únic que li feia jo, de pesar-li el pa, i ell el feia, perquè ell era, havia de fer ell, perquè si no, no li feies bé. I això. Això és l'únic que feia jo de nits, de fa un parell d'hores, i després me'n tornava a anar al llit. Toni Gunyalons, Camps. Sí, mitjornet, sí. Va néixer a Nafratx, ell. Aquí a l'entrada del mitjorn, que hi ha un de so que es diu Nafratx, va néixer allà. I l'àvia vivia a una casa d'aquí, ells vivien aquí, sa mare d'ella vivien aquí de vora. I ell era, bueno, i jo després, sí, perquè clar, quan nosaltres vam agafar el forn, hi havia una senyora que li donava la fornera, que era catxurics aquests, la tenien els dos germans. I aquella dona el que feia de dia era perquè la gent després no tenia forn a casa seva, tothom dues dinar a caure en el forn. Coques i pa. I aquella dona era la fornera i desava i feia. Però quan aquella dona, ja no sé nosaltres quant d'anys la van tenir, pocs, ho va deixar, va venir l'àvia teva a fer de fornera. I una germana meva es matí s'aixecava a despatxar el pa. I jo feia de nits. I després, quan la àvia, jo tenia 11 anys, va tenir no sé què s'escana i va dir, jo ja no puc. Allò era molt carregat, la pala aquella. Mon pare me diu, Margarita, tu que... Jo sempre m'ha agradat molt això de pastes i cuau. Que te veus amb coratge de cuinar, de posar-te davant el forn? I jo li vaig dir que sí. Là, després l'escola no era com ara. I me va dir, aniràs a l'escola de repàs, però quan jo no m'agradava anar a l'escola, per dir-ho clar. Jo vaig feliç per quedar en el forn i fer el que volia. I jo vaig fer tot el matí en el forn, venien les dones i coïa tot el que... I m'anava per dins el pastador, la ràdio a tope, i venien, sé que tenia una vecina que venia molt. Ara me cremaràs el dinar, perquè tu més balles i escoltes música. I jo li deia, no, li cremaré el dinar, no, jo ho li faré. I això ho vaig fer fins... Molt d'anys, eh? Vaig prendre, bé, de coure, el mateix, venien d'uns perols de coure, no massa cosa, perquè llavors tampoc no feien massa cosa. Col que pot dir, i bueno, jo anava fent, la dona del forner em va donar un poc a entendre, i jo vaig anar fent, sí, sí, sí. I ho feia tot, però llavors, mira... Gràcies a Déu, me va anar bé perquè vaig estar un poc entesa. Allà feien poca cosa, només feien cocs, llongues, que... i un col capanet, i pa, normal. Però quan nosaltres vam entrar ja era més... ja feien més cosa, sí, sí. I van anar fent, bueno, recetes, apuntat, i van anar fent. I feien bastanta cosa, pastissets, i... sí, sí, sí. Els pastissets és un quilo de farina... 10 vermells d'ou, un quilo de sucre, llimona ratllada i ja i sou, un quilo de sou també. Tot és un quilo, de tot, diguéssim, i és la llimona ratllada i és 10 vermells d'ou. I em van fer molts de pastissets plens, marmelada, fan la pasta i fan dos caspells i posen la marmelada i fan els caspells. I també em van fer molts, molts, molts, sí, sí. Tot d'una ho passava en sa mà,
1: Però llavors van arribar aquí i van comprar una maquineta, una màquina, i posava el sou, els ous i la sucre, però ben remenat, ben remenat. I quan veus que feia aquella cosa ben ben unida, llavors començava a ser una bona rada també, eh? Amb els ous, diguéssim. I quan estava ben que veus de dir, bon, fa una mà de sona bé, bé, a poc a poc tirava la farina. I fins que és una massa que per plans ha de ser un poc més blaneta, però per buix és igual, perquè els plans són més mals de fer. I quan ve que la pasta estava bé, llavors treuen, fem de so i fem els pastissets. Som-ho. Sí, sí, som-ho. Jo no li puc dir receta perquè no me'n record que enciamades fan també i també bastantes en fan d'enciamades. Però els llunga i el pa, jo no, panets sí que a vegades n'he fet, però els llungats no li puc dir la receta perquè no la vaig mossar mai, no ho vaig fer mai, per ell.
0: Que te tenc que dir que després anàvem en cèntims, 50 cèntims o 20 cèntims o una cosa així, pagaven. Tu no saps com acabar, perquè el d'ell era molt gran i tot eren palangranes, eh? Ara insistiu patata en tomàtic o carn al forn o... Hasta i tot, quan hi havia les escoles nacionals aquí, que eren aquí, on era l'Ajuntament, tantes, que hi va haver un temps que enduen llet d'aquesta que la fan i un formatge que donaven a l'escola, duen unes olles però grandioses, escaufar, que era l'aigua que havien d'escaufar, de l'escola la duen en el forn. I l'escaufaven i després se l'enduen i fan la llet, imagina, amb llet en pols. I jo un any me'n vaig carregar una i em vaig cremar una cama de so. Eren molt feixugues, però jo, quan jo era grossa i gruixadeta, per dir-ho clar, no era una fieta primeta, és que és molt grossa i ho pot fer en aquesta feina. I la feia. M'agradava fer-la. També tenc que dir la veritat que per ni a gust. Perquè mon pare es va retirar que tenia 62 anys, perquè ell tenia molt de problemes d'artrosis i va dir, o tenc que fer un canvi, clar, de maquinària i tot, o me tenc que retirar. I va ser quan ho va traspassar a l'avi d'ella. I perquè mon pare sé que va dir, he tingut un parell de demanadors, però n'hi ha un que m'agrada perquè ella, que era una joaneta, no te li ha una joaneta, sàvia d'ella. Clar, havia fet feinejant naltros i jo que podia tenir 29-30 per aquí damunt, eh? Després vaig fer un parell d'anys que vaig anar a ajudar a ells a fer ses enciamades, bueno, a ells, a sàvia, a fer ses enciamades, fins que ells van tenir ses elles grosses, els vaig anar a ajudar un parell d'anys, sí.
1: El forn que vam anar era molt d'anys, ben antic que estava, esta Maria Auxiliadora, no sé si, i era molt, estava molt malament. Tot d'una, aquest home que va sortir anava en rama, llavors va posar fuel, i nosaltres vam entrar en fuel, posàvem un aparat a la porta, i fuel, que anava en fuel, enceníem, i això, teníem en rama, i la cendra en l'hivern venia molt a dur per fer brasers, però nosaltres ja no, ja fèiem fuel tot sol, ja fa sí.
0: De branca, sí, cada dia ell pigava foc i feia escaliu i després feia amb un palo que tenia i una saca, feia anar el forn, diguéssim, i ho feia anar tota la banda. Ell després, al cap de molt d'any, ja va posar el gasoil, perquè després no hi havia llenya. Però el que tenia, que les lloses d'esforç també eren molt bones, perquè era llosa d'aquesta de forn antic, clar, i allò aguantava molt la calor per coure les coses. Avui en dia això no ho poden fer, perquè tothom va més ràpid i això, bé, jo no. Jo a vegades som massa meticulosa.
1: Per Nadal era un desastre de triants que tenien de carn. Venien a coure, em duen moltes coses a coure, però per Sant Cristòfol mateix era un desastre que teníem. I per Nadal li dic, jo no sé els triants que cuien de carn, que allò et deixava en l'escaneta més rampuda, però Els que estaven satisfets, que quedaven satisfets de nosaltres, perquè de feina en van tenir sempre molta. Però van passar que quan teníem quants anys, el forn estava molt fet molt bé. I això m'ho passava molta pena. Jo li deia, però per què no en comprem un? No, si difícil no és nostre, però llavors, si un han d'anar un dia, el deixam i ja està. I no estava decidit. I fins que va arribar aquí, es va decidir, van comprar un Sebastià, li deien, el forn, que és giratori. I amb aquell, bueno, llavors era una eminència, cobra, perquè com fornaves i sempre tenies la cosa davant. I d'aquella manera, per Nadal, jo a vegades emprava una pala aquí i anava a l'altra carrera, des pala llarg, i arribaves que no podies des d'escona. I amb aquest era molt, perquè giraves i tenies la feina davant. I així, sí, així. Va anar molt bé amb aquest. I el van deixar. La marca del forn era Sebastià. D'altres, hi ha unes lletres vermes que de Sebastià, i sempre li dèiem en Sebastià a nosaltres. Tirià, són caceroles de terra. Tirià de terra, no sé si... és més, ara no, el nom el dic de terra perquè ara no te va dir un altre nom, però els triants són de terra, tots. I d'un aquests triants, n'hi havia d'alumini també, però molts de terra. I allò són feixucs perquè posen la carn dins i és feixuc. I vam a d'un, ja sé què sé, figues a coure, el forn, i bueno, moltes coses, molt, van granes. I com hi vam entrar no hi havia casa, no duien casa res, perquè no coïen els altres gaire. Però nosaltres vam cobre molt, molt, molt, molt. Fins que anàvem a Sant Cristòfol, teníem fort ple de coques, bambes de cases i coses a cobre, i això me'l va dir prou. Ara també els altres bandes no couen i nosaltres també no ho deixarem. I ho van deixar. Vam fer uns quants anys el fort que no couíem per de sopes dissabte a Sant Cristòfol, perquè era un desastre. Es canviaven, hi havia un parell de dones que van venir i com van saber que no couíem. Ara ven perquè me'n diguis una cosa, ja la sé, li diré, però... Diu, m'han dit que no coïu, dic, i dono... No, va estar un poc queixosa, eh? Per què? I és això, com que tenien aclarit, i es fornet, la cuina net, les festes, i clar, era molt de sol dur un forn, això. Però no, no van cobre. I van fer uns quants anys sense cobre, també. Més coïm en si amades nostres, si hi havia dels altres, perquè n'hi havia qualcú que encara ets a fer. I mos ho duen a cobre, també, les si amades, sí. També ets a fer, som-ho, sí. Llavors va tenir l'accident que van anar a Barcelona i la van atropellar. I van haver de fer 5-15 dies a Vall d'Hebron. Van operar, i la petita per les enciamades i fa espà. Demanava a son pare so i allò, i cocs no, eh? Cocs no en fa, perquè són mals de clarís cocs, i no en fa, però es passi. Se fa spa, i les enciamades va arribar també que se fa. I quan va venir son pare, que van venir guixat, perquè li ajudava, però els que ho fa era la tia Rosa.
2: Venien els representants i el primer de tot que vaig fer, que vaig dir a ella, bueno, tot d'una, perquè ho van posar, tot d'una, els doblers primer són per pagar representants, per pagar tothom, i nosaltres res de jornal. El que si venia un representant que duia llet o duia oli, el millor agafaves un pot d'oli, un bòtil d'oli, per tu, una garrafa, un pot de llet, per tu. Agafaven coses, com allò vivíem un poc, perquè nosaltres la botiga, no. Tot d'una a Cat Sereno, perquè va ser el Sereno, qui se va llevar la llibreria, i ho vaig agafar jo, i tot d'una ja vaig posar la lota. I quan ho vaig llevar, ja no hi quedava. Havíem viscut un pot de damunt la botiga, de coses que venien sastre, jo el millor, jo que sé, i due pa o due... Bueno, compràvem i ho anàvem pagant de la botiga. Els Cat Sereno van dir que ho llevaven i jo me devia agafar una locura, perquè la Madalena, la filla, me diu, vas venir, sou un d'agafar, un d'agafar. I ho van agafar a la cotxeria d'aquí darrere, que a Cat Sereno, que era, i ho van tenir d'haver un any. Ja teníem, llavors van acabar aquí, ja teníem aquí, van dir, idò, posarem aquí, ho durem aquí, perquè cada dia també has d'anar allà darrere. Bueno, ho van dur aquí, van fer aquest aquesta portalada i ho van dur aquí per ser més, bo de dur, anàvem i veníem, ho van dur aquí i clar, era més

0: Ets però nosaltres mos duen molt bé en la llibreria de Mercadal, en Isabel, mos duen molt bé i me duen molt bé en la llibreria de Ferreries i anar-se-li anar a Ferreries. De sona, o Isabel, quan te facis el pedit aquest, faràs un poc més i llavors allò que nosaltres duen cap aquí, de quan arribava el nou d'escola, perquè, quan, clar, quan començaves l'escola, per setembre, gelots, o sona, i les motxilles, i aquesta l'any passat ja la teníeu, bé, te la donaré més barat, però llavors posàvem un pot de cosa que havíem encomanat a Ferreries o a Mercadal, que elles, si elles vien d'encomanar 6, encomanaven 12 o 10 i mos feien 4 a nosaltres. Nosaltres, a 10 anys, les dues majors, i 11 ja mos van llogar. I ja m'una. Tot d'una, n'has dut tot el migjorn. No us fila. Llavors, van a la Ciutadella. La germana meva ja hi estava a Ciutadella amb els de les Sondadones, amb els senyors de les Sondadones. I venien cada mes o cada 15 dies. El màxim, quan venien pres cada 15 dies. I fins a 20 anys. Bueno, o 19, més o menys. Vam estar llogades en els olivars. De lo que me record bastant bé, que me sabia molt de greu, que se mi feien la missa a les 11, com fan ara, i venien els senyors de Santa Rita, de Ferreries, molt de senyors venien a missa i demanaven quina casa hi ha molt de lots, i crec que tothom es dirà Can Jaume de les Coves en tenen de lotes, i ja tenies els senyors que venien a veure si es de volien llogar una fia, mira tu. Me recordo les coses que me van emborronar la pell i de so sí que me recordo. I clar, que a nostra llavors hi havia 3 o 4 de petits i les dues majors. Primer van llogar la germana i llavors me van llogar jo. No, com que venien, és que ella se la va llogar i tal vegades cap, bueno, tal cap de mig any. Llavors, doncs, se va casar una filla d'allà, de Can dels Olivars, Eugènia, i ja van demanar una niñera, i ja hi van embalar. Jo me'n cuidava dels fiets, a l'ullo els demanava escola, aquestes coses. Bueno, llavors vaig arribar, aquí me devien fer fregar, com els altres. Però, i llavors, bueno, van bé. Jo només vaig estar a casa d'en Eugènia, la germana va estar a casa d'en Carlos molt més estona que no jo encara, i va quedar. I cada 15 dies venies, o un mes, vegades, segons, i te donaven un cantó de formatge, una sobrassada que duguessis cap a casa teva, i t'esperaven amb els plats, amb els braços oberts, per les dues coses que dues.
1: Ara, el cosí, tot m'ho feia jo, i brodar també, i calça, i ganxet, i de tot. A casa sí, vaig fer xiquetes, si mateix per gent, per homes, perquè jo em vaig fer unes homes i va agradar molt, i llavors n'hi va haver qui em van voler, i a fiets, a vegades també anem, si una que no sabia fer un deu, i a calça em vaig fer molta també, però això ho feien fora hores, i ara avui ja això me fa un poc així, però tothom, ah, no, un dia libre. Jo no tenia cap de dia libre. Jo anava a fer feina cada dia, tant un lloc com l'altre. Però sempre trobava el que feia era dormir poc. I ara també dormia poc. Però feina, mare de Déu. I cosir tot. I us tenies un tros de roba per vos-te fer un vestit. Jo se solia dir sempre a elles, el dia que vegueu que duc la roba comprada serà perquè tenen dobles, perquè hi ha diferència de dir que vaig a tu proves i venga, que no vaig tot a fer i provar. M'ho mal li agradava, m'ho van fer. Llavors jo vaig tenir una amiga que ella també era, que ella era cosidora. I jo llavors, quan vaig ser fadrina tot jove, tenia aquella, que jo m'ho ponava a provar amb ella, bueno, i ella ja me donava ideia de não me provar jo mateixa, ni... I aquella sí que quan me vaig fer vestit de casar, me'l va dar ella, em va fer... Ja tenia aquella que m'ajudava. Ella me'l va atar, però bé, no ho sé, me va ajudar, perquè si sí, no, vestit no, van comprar la roba i prou.
0: Jo en els cats, res, a cap doctor que vaig a fer del migjorn, les vacacions anaven al castell. També me va, els diumenges, me fan posar l'uniforme i cap a... on anàvem allà per la planada del castell a passejar, fer una volta, això també me va caure. Me va caer, bueno, me va caer, no m'agradava. Però bueno, estava llogada allà i havia de fer el que te manà, el que te dan. I amb els dos fiets que tenien, en això, en Miguel tenia fi i fia, anàvem a fer una volta. Estàvem a Cales Fonts i anàvem a fer una volta. Però això era més que tenia vacacions el doctor, que anàvem a sol.
2: En els 9 anys vam posar una fàbrica de punt, que jo era més, ja era més grossa, però bueno, i anàvem allà, hi havia una mestressa que tava les peces i nosaltres ens cosíem de punt, gerserets i que fos, sí. Llavors tenia un altre que tenia coses de punt, feien braguetes de fietes de punt, també en va fer moltes, gerserets també, això. Sí. Era el que fèiem llavors. Per guanyar quasi no res, però bueno, en que no hi havia més que allò, fos això. No sé, que fossin 10 o 12, o 13, tant pot dir 13 com... Sí, bueno, érem unes quantes si mateix, perquè ja n'hi ha de dir que són bastantes que són mortes. 2 o 13, hi havia la mestressa aquesta que mos obria al matí, i això ho fèiem a la canapaca de la sucreria, al baix, era una nave de sona que hi va haver la comprativa, després, més en d'anys, i van posar la fàbrica aquesta. Era un demó, que mos duen la feina, sí. I això és el que hi havia en el poble després, perquè o anar a fregar o anar a fer això, cosa d'això, sí.
0: Clar, una fieta de 11, 12 anys, unes manetes de no res, que rentaven llençol, me posaven el llençol d'en remull, de fil, un llençol de bord que havia de fer anar jo, dins una pica. Clar, quan jo dic... Si en tenen 82 i en tenia 13 o 14 o 11, t'ho pots comptar, fa tant d'anys no hi havia ni lavadores ni res. La pica rentava, bueno, rentava. Jo crec que remenava el llençol i el devia estar, si bastava en el fil.
3: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Es menorquí és un dialecte des català que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, xo, que sempre pot canviar, com et simple viure o créixer, entendre que

0: Incomptables!
1: Ui, en directe!
2: Bon dia i alegria. Com estem?
1: Que m'ho has dut,
3: molt
1: sisè.
3: Bé, sisè.
2: Avui, mira, avui m'he cansat ja de ratllar de català i avui volia xerrar d'altres llengües.
1: T'has cansat molt ràpid.
2: Bé, perquè bueno, hi tornarem, passis pena. Continuarem jo, ratllant jo, de català.
1: Cada dia hi torn.
2: Però saps què passa? Mira, segons etnòleg,
1: Qui?
2: Clar, tal vegada ho hauria de pronunciar Oleguer, una mica més a la francesa, no? Etnòleg.
1: Oleguer Freses.
2: No, etnòleg, és una de les fonts d'aquestes lingüístiques, una de les més conegudes, no? I bé, actualment estimen que hi ha poc més de 7.000 llengües al món, llengües vives, en dades del 2023.
1: Ja, n'hi ha massa. Escolta, anem a començar a reduir aquí, que això no pot ser. Mantenir tot això no pot ser.
2: No pensi, jo quan estudiava solien xerrar de 8.000, 9.000. Això vol dir una que tor vell i dues que moren moltes cada dia de llengües.
3: Les llengües es moren, o què?
2: I, desapareixen. Es deixen de xerrar. Bueno. I clar, nosaltres sempre reivindicam la nostra, bàsicament, perquè és nostra, però ostres, hi ha moltes llengües al món que es podrien reivindicar i que hi ha algú que els hauria de reivindicar i no els reivindica perquè per això es moren, no? Perquè si no els reivindiquessin no es moririen. I bé, i per exemple, tenim un estat com Papua Nova Guinea que té al voltant de 840 llengües.
3: Wow.
2: D'acord?
1: Ostres, tu!
2: És un estat que és més petit que l'estat espanyol i ja veus. I més curiós que fins fa un segle, un poc més, no havien tingut, bé, això és pel que he llegit, però no havien tingut mai cap problema d'entendre't ser, fins ara que la llengua oficial és l'anglès.
4: L'anglès, sempre.
2: En el moment que hi ha una llengua que s'imposa és quan venen els problemes. Ostres, tan feliços que podríem ser tots, perquè clar, penseu que també la ONU reconeix 193 estats. Per tant, si tenim més de 7.000 llengües i 193 estats reconeguts per la ONU, a quantes llengües per estat surten?
3: Jo no sé. Bon vol de matí. Però sí, jo què sé.
2: Clar, no.
3: No sé quina hora.
4: No mos dona, no mos dona sa vida per...
2: Xec, tu que és de lletres, quan surten? 7.000 entre 200?
4: 10 per am.
3: 10 o 12.
2: Però bé...
4: No te dona sa vida.
3: Però quantes dones? Quantes donen?
2: Quantes dones? No, jo no ho he calculat, no. Jo pensava que vosaltres m'ho sabíeu dir. Sí, ara aquí no ho tinc previst. Però bé, jo xerrava de llengües del món per acabar xerrant. A veure, un fet innegable és que vivim a l'estat espanyol. Clar, l'estat espanyol, quantes llengües diríeu que xerren? No oficialment, sinó llengües que territorialment s'aixerren. Clar, una altra cosa és que me diguis, no, ha vingut un parlant d'urdu, no sé què. Sí. Però l'urdu no és una llengua que xerris a l'estat espanyol com a territori, no?
1: A partir de quan es considera que se xerra sa llengua? Per quants de parlants?
2: Amb una tradició.
1: Ah, vale.
2: Amb una tradició, clar, a veure.
1: Anglès, francès, Menorca, deus xerrar amb un de francès, o no?
2: No, però no comptam això, comptam en que els nadius de generacions endarrere xerren una llengua, no? Per tant, quantes llengües me diríeu que se xerren a l'estat espanyol?
3: 10. Mira, per mitja, 35, que és el que sortia en 7.000 entre 200.
2: Allà va. Vas desencaminat, però molt bona la calculació. Molt bon càlcul.
3: Gràcies, l'ha fet un iPhone. Que no patrocina aquest font. Que estic com el Rambú, que si vols patrocinar,
4: poden
3: enviar cime, vale? Que faig feina.
2: No, en Txec no va desencaminat. Perquè...
3: Si no ha dit res.
4: Jo he dit 10.
3: Ah, vale.
2: He dit 10. I clar, després depèn de com consideres llengua, que, no, que tal, però clar, si consideram el gallec i el portuguès com una sola llengua,
3: hola,
2: perquè...
1: Buà, tio,
3: buà, te passes.
2: Clar, és que si no és l'estat espanyol, se xerra gallec i se xerra portuguès. Després també tindríem, abans, si es consideram l'asturiaonès com una sola llengua, o consideram, per exemple, que l'extremenyo de les Urdes és una llengua a part. Clar, és a dir, hi ha coses allà, per filar prim... Que val més tampoc no entrar molt amb el de so. Tampoc podem comptar el Silvo Gomero, perquè el Silvo Gomero és un llenguatge, el Silvo Gomero no és una llengua.
3: El Silvo Gomero com aixerà?
2: Així, exactament així.
3: Silvo Gomero, xec.
4: En Silvo Bolson.
2: Si fas, pues estàs fent una vocal i si fas, n'estàs fent una altra. I, no,
3: et saps? Sí, ets un fidel. Pues tu, més.
2: Això és. No, però El Silva Gomera, en principi, se xiulava a partir de... Clar, ara tenim un mòbil i, ostres, espera, avisaré amb un WhatsApp, no? No, en aquella època estaven allà a la Gomera davant de banda de Silla i enviaven quatre xiulades...
1: No me contestau? I... Jo t'estic xerrant aquí.
2: Vindré d'aquí una estona, saps? I originalment ho feien a partir de Sillengo Guanche. És a dir, el Gomero, el Silva, se representava a partir del Guanche.
3: Ja més, dos més de 10 llengües, ja.
2: Però quan el Guanche... No, però un és mort i l'altre no és llengua, tio.
3: Ah, vale, el Silva.
2: I quan quan va desaparèixer el Guanche, pues van començar a xiular damunt del castellà. Però clar, no ho podem considerar, no podem considerar una llengua. Igual que tampoc consideram aquí, amb aquest recompte, com a llengua territorial, escaló. Que escaló és la llengua de gitanos, d'acord? Que es basa en el romaní, que el romaní és indoeuropeu, però bueno, està bastant més emparentat amb sindi i panjavi, no? D'escaló, per exemple, ens han arribat paraules bastant interessants com xaval, calés, jalà, i no surten al diccionari, però el de mudar i currar també són d'origen caló, no? Però clar, caló no ho podem pintar en un mapa tampoc i per tant no se sol considerar en aquesta llista de llengües territorials.
3: Impressionant.
2: Com a llengües territorials, considerant tot això, jo me'n surten 9 de llengües.
4: Ui!
2: Per sota bé, mira, només considerant que el portuguès i el gallec són dues llengües diferents, ja ho tindríem. Tenim el castellà, tenim el català, tenim l'occità, tenim l'aragonès, tenim el basc, tenim l'asturiagonès, tenim el gallec, tenim l'àrab i tenim l'amazic.
1: T'has deixat el principat.
2: Però és que l'estat espanyol hi ha tantes versions de Le Petit Prince que és que...
3: El principat.
2: Jo sé que em fa més ganes de llegir és en manxego, saps?
3: Perquè en manxego?
2: Es diu El Principete.
3: Aquesta la vull, jo.
2: Sí, sí.
3: Aquesta la vull, jo.
2: I clar, fa gràcia.
3: Ai, que bo.
2: Però bé, tenim aquestes 9 llengües. Tenim el castellà, que és l'única llengua que és oficial a tot l'estat, d'acord? És a dir, això que dèiem abans, ostres, no ens haurien d'imposar. El castellà s'imposa damunt les altres llengües de l'estat, d'acord? Sigui d'una manera o d'una altra, és l'única llengua que és oficial a totes les altres comunitats autònomes, d'acord? També teníem el català, que no l'he dit perquè ja el dono per com assumit, que ja el coneixeu, ja n'hem xerrat en altres programes, és a dir, no...
3: Sona.
2: També tenim el basc, que després les llengües se classifiquen en tipologies lingüístiques, no? I, per exemple, tenim llengües xineses, tenim llengües semítiques, dintre de les semítiques hi ha les llengües àrabs, no? Tenim les indoeuropees, que és on hi ha les llengües germàniques, les llengües romàniques, com són les nostres. El basc segueix una branca totalment independent de totes aquestes i no està emparentada en cap altra llengua. Sembla que antigament sí que havia estat emparentat amb el gascó, però el gascó ja és mort. I per tant, no mos va, bueno, i xerra una mica sols, País Basc, Nord de Navarra i França. De tot el que us he dit, és a dir, jo crec que més us pot sorprendre, no m'heu dit res, però bé, ja us ho dic jo, és que l'àrab sigui una llengua espanyola.
3: No m'ho sorprèn.
2: No m'ho sorprèn? Ostres, jo em va sorprendre. L'àrab de Ceuta, o d'Arija.
3: Ah, clar.
2: D'acord? Ceuta és una població on me sembla que un 20% de la població són policies o militars. I els qui no, pues molts són àrabs. No sé si, clar, jo, com sabeu, m'agrada ratllar de futbol.
3: Com la plaça Miranda.
4: Que cabro!
1: És un gueto, no? Un gueto.
3: I jo.
1: En Pedro està a punt d'explotar.
3: Jo vaig ser estonat. Ai, que m'hi fan un vermut, és igual.
1: Tu se vas a Miranda i vas a cagar i a pixar, ho sabeu.
3: Bueno, sí. És que m'hi fan el vermut i que s'ha hagut d'esquivar. És igual.
2: Jo tornava a ratllar de futbol.
3: Les policies, no? És igual, és igual. És igual.
1: Sí. Pedro va passejar.
4: Ho hauràs d'explicar, no?
1: Va passejar els cans i ara, bueno, té les seves obligacions.
2: Però bé, la qüestió, que s'estima que un 42% de cens de Ceuta són araboparlants, d'acord? I en canvi Melilla no està a zona àrab, sinó que està a zona masiga. D'acord? A Melilla, la llengua pròpia de Melilla és el samasic, també conegut despectivament com bereber. Ah. No? Passa que bereber ve de llengües romàniques, ve de bàrbar. No? Ja són els bàrbars, els berbers. No?
3: Bereber
2: i no, per això no mos agrada a nosaltres, no els agrada a ells emprar amasics. I amasic és la llengua que xerra a Melilla i territorialment una llengua totalment espanyola, igual que l'àrab. I quan comencem a respectar-nos tots una mica entre tots, viurem més tranquils, no? I això era per avui.
3: Gràcies, tio, quan t'apomento.

Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Me'n toco nou? Si just penses en mi com a cançó, per sempre inacabat.
1: Si dorms de dia i surts de nit i mai te'n vols anar al llit, tu és com jo.

0: I benvingudes al programa que fa 6 i que tanca aquesta temporada de Simposi, en què hem sigut opinòlogues de temes variats, tots ben interessants, amb 6 ties molt xules. I hem fet la volta al món amb literatura d'aquí i d'allà. Avui, per acabar, tocava tornar a casa. Ja podeu saber on aquest convit, perquè avui conversarem sobre la literatura de ca nostra, Menorca. Quina es veu té la literatura menorquina? Quins temes explora? Allò que es presenta com a local pot emocionar arreu? Quin encaix té la defensa de les nostres variants i la projecció de la nostra literatura arreu dels territoris de parla catalana? Quin paper juguen en tot això editorials i llibreries? I com és intentar editar tan en fora de centre? En definitiva, avui ens centrarem en la creació literària menorquina.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: No.
1: Brut.
2: Ai, Eufòria. Eufòria és un estat emocional caracteritzat per una sensació intensa de benestar. Alegria i entusiasme extrem, com ara mateix, no?
3: Sí, sí. Així estem.
2: Així estem. Sol estar associada amb una gran energia i optimisme i pot ser provocada per situacions positives, èxits personals o bé per substàncies que afecten el sistema nerviós central. Això troc que altres en sabeu bastant. Veig restos aquí de...
3: polvorons.
2: De sucre.
4: I per substàncies.
2: Us asseguram que en farem un estudi dels efectes. En canvi, en alguns casos pot aparèixer com un símptoma de trastorns mentals. Tot i ser una emoció positiva, una eufòria excessiva, que és el que ens passa a nosaltres, pot desconnectar la persona de la realitat i provocar conductes imprudents, com per exemple anar de viatge a Menorca en estiu.
3: Anar a la platja.
2: Directament.
3: Directament.
2: Només a la platja.
3: Només a la platja.
0: Compres un abonament pel Crank Festival el mes de gener i després dius, no, que no és ningú. Bueno,
2: hi ha grupes d'aquests de rascar guitarres.
0: Guitarra.
2: Guitarra?
0: Guitarra.
3: Guitarra. Ser un de persona tota sola i comprar-te un pernil salat per tu.
2: Ho dius per experiència?
3: Sí. Fa un mes que menges el mateix pernil.
0: Eufòria no es diu. Té una paraula i no és eufòria.
3: No, jo vaig tenir un moment d'eufòria i vaig dir, aquest pernil ha de ser meu, estava d'oferta.
5: Me'l puc menjar jo tot sol.
3: I, exacte.
2: Era perquè estava d'oferta, no perquè tenies ganes de menjar-te pernil. Per tant, això...
3: Tot m'ho condueix a l'eufòria. Seria... L'eufòria no la produeix una cosa tota sola, tot m'ho condueix.
2: No és un debat, això. Pedro, aguanta. Moments eufòrics del públic que tenim aquí entre nosaltres. Vinga, va, moments eufòrics. Està en directe aquí. El que us perdeu és que no esteu aquí. No ho hem anunciat, però és igual. Us ho perdeu.
6: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Pues bueno, 20 anys són 20 anys.
1: Hem començat ja la part de les preguntes personals, no?
0: Sí, vale, ja començam. Jo vull saber com va començar tot, com va començar en Raúl Gallego, fotoperiodista.
2: A veure, sempre he tingut aquesta fascinació, no sé per què, des de petit, amb el tema dels conflictes, no? I bueno, vaig estudiar periodisme i me'n recordo, inclús abans de que volia ser periodista, vaig veure, era molt petit, vaig veure una pel·li de l'Indiana Jones i vaig dir, hòstia, jo vull ser com aquest home, no? Tenir una vida d'aventures. I després vaig parlar amb un professor i em va dir, escolta, això, si estudies història aquí o arqueologia, aniràs a Tarragona a buscar monedes i ja està, no? Això de l'Indiana Jones és mentida. Que va ser un frustre molt heavy i vaig dir, hòstia...
1: Quina edat, això, més o menys?
2: No sé, deuré ser molt petit, no me'n recordo, però...
1: Ser 10, 12 anys.
2: Sí, por ahí, o inclús més peque.
0: Vocacional total, llavors.
2: I després vaig veure un dia, havia el Miguel de la Crada, de la Miguel de la Quadra Salcedo, que era Salcedo, que era un periodista, que quan es va morir, que feia aquest periodisme, havia començat fent periodisme de conflicte i després va fer aquest periodisme d'aventura, anar-se'n a la jungla i tal. I me'n recordo que vaig veure un reportatge, vaig dir... Sí, aquest home, el que fa, s'assembla a la pel·li d'Indiana Jones. Més anava inclús disfressat així de...
1: Amb un xaleco, potser.
2: No? D'explorador, i clar, vaig dir, hòstia, clar, això és el que vull ser jo, vull ser periodista. Després, amb el temps, ja vas aprenent com funciona el món, és més una consciència social, inclús política, d'utilitzar el periodisme d'una forma molt vocacional, inclús és com una mena d'activisme, no?
1: No, però
2: m'agrada. I així ens comença.
1: Va ser la teva pulsió, llavors, aventurera, la que et va portar una mica
2: total.
1: A conèixer, com a mínim, la professió, sí, i després sí, et vas desenvolupar. I et volíem preguntar per la foto que tens al programa, que surts en un lloc que no entenem ben bé on és, perquè hi ha molta gent armada i amb passamuntanyes, que no sé com es diu en català ara, o sigui, ocultant el seu rostre, i de fons també hi ha unes cares que semblen animatge. Ens pots explicar una mica on era?
2: Aquesta foto és de l'any passat, de la primera temporada del Punt de No Retorn, del primer episodi que vam fer. Això és el camp de refugiats de Jenin, i l'any passat va ressorgir un grup de, sobretot a Cisjordània, un grup de gent jove que volia tornar a provar la lluita armada, no? Que a Cisjordània la lluita armada es va acabar a la segona intifada, van ser derrotats tots els grups així militants, i l'any passat va ressorgir, no? I vaig decidir fer amb la meva experiència, que havia cobert la segona intifada i havia fet històries sobre també aquests grups armats.
1: Quin any, això, més o menys?
2: La segona intifada va començar el 2000. Comença així, després més heavy el 2001. El 2002 hi ha la reocupació de Cisjordània per part de l'exèrcit d'Israel. I jo vaig a treballar per TV3. Quan estava començant, allà basat a la corresponsalia de Jerusalem per cobrir la segona intifada i la guerra de l'Iraq. I una de les històries que estava molt interessat era els grups armats, no? Perquè hi ha gent que decideix agafar una arma i lluitar, no? Va ser com molt interessant i alhora molt trist de veure que un altre cop és com una història que es repeteix, no? Sempre és un cercles de violència.
1: Sorgeix un altre
2: grup. Un altre cop, i tornes a veure els pòsters dels màrtirs, dels gent joves que els maten.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser la experiència a la residència F16.
1: I de parteix d'aquesta residència F16 que comentes a la casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per l'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Mao. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu i per l'altra banda fent voltes per Silla en cotxe mentre tothom estava a la platja. Jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament, el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar, com tu vas fer en el cas d'anar a Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per una vida per fer un parell de documentals, sincerament, pot ser una altra edició de Menorca Dog Fest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a la Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc. No? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir tres vegades i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans i també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, de fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta... Sí, té una dona que va molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Sembla clar que a la societat actual s'ha imposat la moda de simplificar la realitat. Ja no és només un fet de titulars cridaners. Es pot constatar veient algunes tertúlies televisives o mirant la premsa i les xarxes socials. No pareix ser casual.
1: Època de muda. Capítol 21. Dilemes falsos.
0: Una de les tècniques que s'usen, amb prou èxit a jutjar pels resultats electorals d'alguns països, és l'anomenada fal·làcia del fals dilema. Es tracta de fer veure que la realitat es redueix a dues opcions, que solen ser irreconciliables.
2: Ready. Fight.
0: Pel que sigui, aquesta lògica simplista, cunyadista, habitual de barra de bar, s'està estenent en molts altres àmbits. O acceptes la massificació turística, o ets turismofòbic. O estàs d'acord amb que s'arrasi amb tota la vegetació dels torrents, o estàs a favor de les inundacions. O acceptes la destrucció ambiental, o estàs en contra del progrés. Consignes que semblaven caduques i pròpies de temps passats ressorgeixen de les cendres, com aferrant-se a un suposat sentit comú que, si s'analitza amb un mínim de profunditat, acostuma a trontollar. El mes de gener és un dels mesos més freds de l'any al nostre hemisferi. En els dies de baixes temperatures i tramuntana, que caracteritzen les primeries de l'any, tendim a apropar-nos a les fonts d'escalfor per combatre la pèrdua de calor. Com més a prop, millor. Les persones que recordin les lliçons sobre els moviments del planeta podran rememorar que la Terra gira sobre si mateixa i també al voltant del Sol. En aquest darrer cas, ho fa en forma d'elipsi, de manera que hi ha un moment de l'any que ens trobem més a prop de l'estrella i en un altre molt més a fora. Però en aquesta ocasió el fred ens arriba quan estem més propers a l'astre, ara al gener, mentre que el juliol estem molt més llunyans, com a 5 milions de quilòmetres més de distància, i en canvi patim calor. I és que les estacions no venen marcades respecte de la distància, sinó que depenen de la inclinació en què ens arriben els rajos solars. O sigui que aplicar la lògica de la distància sense tenir present que l'eix de la Terra està tombat uns 23 graus és probable que ens condueixi a unes conclusions errònies, perquè no estem tenint en compte tots els factors principals. Demanar que es redueixi la turistificació excessiva de l'estiu pot revertir a favor del benestar de la població resident i dels valors ambientals de l'illa, però també de la pròpia indústria turística. Està reconegut que el turisme és una de les activitats que es pot fagocitar a si mateixa. Mantenir la vegetació de ribera dels torrents permet frenar la velocitat de l'aigua i, per tant, la seva capacitat de fer mal. Es conserva la biodiversitat i es protegeix la terra fèrtil dels costats. Els indrets que treballen sobre resultats i no sobre creences s'estan revegetant als costats dels rius i els torrents. Pretendre mantenir el progrés sobre la base de la destrucció ambiental és un camí al precipici. Els nanoplàstics ja són a la llet materna i els herbicides ja surten en els pous d'abastiment públic. Els falsos dilemes són una plaga del món actual, igual que alguns oxímorons, com per exemple el creixement sostenible, tan en boca d'alguns dirigents.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot lo dia.
0: Com estem?
1: I alegria.
2: Vinga, una nova secció per aprendre aquí entre tots.
1: A mi em sempre no va xerrar.
0: Exacte, bé, pot de, un pot de llengua.
1: Ja.
2: Jo cada vegada m'ho pens més, el que dic.
0: No, no hi pensis.
2: No hi pensis?
0: No.
1: Que no te cancel·lin.
0: El problema el tenim més per no ratllar tant que no perdó que dèiem. Tenim més problemes perquè no emprem la nostra llengua, pues, que la podríem emprar i no la fem servir.
1: En si s'ha dit, no emprem la nostra llengua, pues, on la podríem emprar. Ja vosaltres penseu el que...
0: Jo penso
1: una cosa
0: que,
1: i ja cada que pensi el que vulgui.
0: Que aquí, bueno, la situació en què vivim fa que canviem, o que molta gent canviï de llengua en situacions en què no fa falta canviar.
3: Ah.
0: Ostres.
3: És que no fa falta canviar.
2: No és que no faci falta.
0: Viure 100% en català és gairebé impossible aquí. Però podem xerrar molt més del que xerram. I això és el que volia.
2: Bueno, que no eres tema, no, però?
0: No, jo ho volia ratllar, però sí que volia xerrar també del castellà, perquè resulta que com que castellà es presenta aquí la nostra vida, és un fet, és una evidència, el agafarem avui de referència perquè sempre hi ha paraules que sempre mos embuam. I normalment quan hi ha una paraula en què mos equivocam, i doncs resulta que és perquè en castellà funciona diferent que en català. I això m'ho genera una confusió, un dubte, i llavors m'ho equivocam.
2: Ja la mermada.
0: Per exemple, una paraula que ho té tot és avantatge.
1: Avantatge.
0: Clar,
1: avantatge.
0: Avantatge és una paraula que...
2: Amb TX, no? Avantatge.
0: Que és masculina.
1: És
0: una paraula que és masculina. Avantatges. Avantatge.
2: Avantatges.
1: Quines avantatges fiscals?
2: Avantatges fiscals m'adonen una casa amb unes avantatges que flipes.
1: La piscina.
0: És possible que algú et parli que té un avantatge. Un avantatge, això ho podeu haver sentit en algun lloc. Però no, és masculí, és un i comença amb A.
1: Avantatge.
0: I s'escriu en tres As. A, van, ta, TGE. D'acord.
1: Avantatge. Claríssim. Un avantatge.
0: D'acord. I aquí està ple de gent que ho escriu, això, o sense A davant, o amb una A darrere, sí. El que sigui. Però això, aquesta ho té tot, perquè això, canvia, aquesta paraula mos canvia de gènere i mos canvia de vocal, no? En relació amb el castellà i amb el català. D'acord? I ara això, volia comentar primer unes paraules això, que mos canvien de gènere, unes paraules un poc trans, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Aquest xiste no m'ha atrevit. D'acord? Aquest acudit i no m'he atrevit. Ah. I sense voler volgut, m'ha sortit un paregut.
0: Ja és que, clar...
1: El que ens hi ha anat a poc al cancel·li. Tu vas així, pam-pam-pam, i ja està.
0: Sí, clar, no, que sí. Jo som autònom.
1: Fota-li, tuitero.
0: I sí.
2: Bueno.
0: No,
2: però... Hi ha paraules que són trans.
1: I ja està.
0: Clar,
1: ja,
0: és a dir, no passa,
2: ara...
0: no passa res.
2: Ja,
0: és a dir, estem... Jo som bastant partidari, a vegades, de dir les coses que s'han de dir. Estem a dir-les amb respecte, sempre.
1: Efectivament, sí, efectivament.
2: És un traductor.
0: De,
2: és un corrector i traductor.
0: Sense sí. Faltar respecte a res.
1: No, és correcte.
0: Ningú. Una altra paraula que mos canvia de gènere són els afores. No, és que anem a les afores del poble. No, en els afores, masculina.
1: Mira, que està dit malament, jo.
0: D'acord?
2: En els afores. Sí, no, en els afores.
1: Afores.
0: I aquesta paraula no té res a veure, però sempre me recorda rodalia. Com que en castellà els trens són de cercanies... Què fas? Tradueixes per rodalies. I no, per ser rodalies de no sé on... No, singular. Per ser rodalia de no sé on, del poble que vulguis. D'acord? Ser rodalia de Mo, hi ha els instituts.
1: Vale.
0: O l'hospital. No?
2: Sona malament.
1: En els afores,
2: si ho penses bé...
0: En els afores i a ser rodalia.
1: Hola, tio.
0: D'acord?
2: Rodalia et sona fatal.
3: Sí, tio.
0: Sona tren.
2: Si ho penses bé.
0: Jo me sona tren.
1: Clar, sona tren.
3: Pròxima parada, Mataró.
2: Ding dong.
0: Barcelona-Mataró va ser el primer tren de l'estat espanyol.
1: Ja està.
0: Sí, sí.
1: Amb els facts. Gràcies. A la vora.
0: Més paraules.
2: Gràcies per aquesta informació.
0: Més paraules que mos canvien el gènere. Que ara estem amb això. Tenim un deute, no una deuta. Un deute. I escrit amb B final. No en va. D'acord? Un deute. Igualment, un bacteri, no una bactèria, un bacteri.
1: Un bacteri, uau, com uau. El professor Bacteri.
0: Exacte.
1: Hola. Mira.
2: Capítol 3 de la segona temporada
1: Hòstia.
2: De Bola de Drac apareix en Bacterius.
1: Què és en Bacterius?
2: Aquest que era un que no s'havia dutxat mai en la seva vida.
0: Oh,
2: era
0: sí,
2: un
0: que lluita contra, sí, sí. Que lluita contra en Krilin lluita, i després en Krilin diu... En Krilin diu... No, en Goku li diu en Krilin. Krilin, que tu no tens nas.
2: Exacte.
0: I és quan en Krilin diu, hòstia, no tinc nas i per això guanya.
2: Digue'm...
4: Programa que ha mirat en el friquisme.
2: Escolta, digue'm que ho has mirat fa poc. Digue'm que ho has mirat fa poc, si no...
1: T'he dit jo que no,
2: el pedestal que te té, ja no el veuré.
0: A veure,
2: no el veuré.
0: He vist, des de fa unes setmanes, Bola de Drac torna a ser a TV3.
1: Tu també.
0: Però aquest episodi no l'he vist.
2: Ostres.
0: N'he vist, vist uns quants, ara, aquests dies.
2: S'arma d'en Bacterius, final, és...
4: Pets.
2: No. Bueno, sí, també, però també tens gargall, saps?
1: Hòstia, no me'n record gens d'aquest, eh?
2: No, i en Krilin...
0: Des gargall no,
1: no
0: me'n record.
2: Sí, té un gargall que li tira un gargall i l'esquiva, en Krilin. Però...
1: No me'n record gens d'això.
2: Però és que li tira pudor amb els dits.
4: Atenció!
2: I al final, en Krilin el guanya, no t'ho perdis, amb un pet seu. Perquè ell s'aguanta la seva olor, però tampoc aguanta la dels altres, saps? I en Krilin el guanya amb un pet. Es baixa els calçons i li tira un pet a sa cara.
4: I generació boomer, eh?
1: Total.
0: També, sí que vaig veure per Twitter l'altre dia un esqueix d'un combat en què hi havia una dona que anava ensenyant pitram i es contrincant se n'anava cap endarrere i guanyava així.
2: Sí.
0: Ella.
2: Ah, sí, sí, en Nam.
0: Exacte.
2: I en Nam, al final, va dir... L'he de... Com és que va dir? Va dir...
1: Ai,
2: he de deixar de mirar-la, no vull mirar-la.
0: Sí, va pensar en el seu poble, perquè en Nam és un personatge que és d'un poble de pobres i com que és el més fort, se'n va a les torneigs dels arts marcials per guanyar.
1: Quina porqueria hi ha dins del seu cap, sí.
0: Perquè vol guanyar...
1: Perquè no són dels Simpsons, tampoc.
0: Per poder-ho aigua. De fet, el fullet tortuga li regala uns dipòsits d'aigua amb una càpsula de joipoll, sí. Perquè...
4: Sí, atenció!
2: Atenció!
0: Però bé, tornem... Jo sé que aquest tema és molt interessant. És més clar, és que aquest tema és més
1: interessant
0: que les paraules transgènere. Però jo he vingut a xerrar de paraules que canvien de gènere i que canvien de vocals i aquestes coses.
1: Ai.
0: Però bé, un dia xerrant de Bola de Drac.
2: Bola de Drac té moltes coses bones i moltes coses dolentes, també. Ja en xerrarem.
1: Vinga, va.
0: Si ho posam en dubte, és un dubte, no una dubte.
1: Un dubte.
2: Un
1: deute i un dubte.
0: I no ho agafarem com a costum, com a un costum.
2: Una.
0: Costum.
2: Un costum.
1: Eh? Hola.
0: Jo tinc un costum
1: Tinc el costum de fer... Va.
0: Mirar Bola de Drac després de dinar si no mira els Simpsons.
1: Tinc el costum.
0: Tinc un costum.
2: Un costum.
0: Aquest és.
1: Sí.
4: És perillós, sempre que pot anar cap a temes que no...
1: Sí, clar, encara ja. Estic obrint melons aquí.
0: No, que més tenim també un compte. En el banc tenim un compte bancari. Sí. No tenim una compte, d'acord? Si m'heu de fer un ingrés, feu mail en el meu compte.
1: Ostres, tu, el teu compte no.
2: L'examen de català clàssic era una frase diferenciant entre un compte i una compte. No?
0: Exacte, a veure.
1: Compte en femeniques.
0: No, avant. No.
2: No, un compte bancari,
0: avant.
2: No?
0: Tenim... Un compte bancari,
1: sí.
0: O que s'escriu amb C-O-M-P-T-E. D'acord? Però després tenim un compte, per explicar en els fiets, que s'escriu C-O-N-T-E. I després tenim un títol nobiliari, com el senyor Lecchio, que s'escriu C-O-M-T-E. D'acord? I per tant hem de distingir els tres comptes. Exacte.
1: Conte Lecchio. Ningú sap que és el Conte Lecchio, només la gent que mira Bola de Drac. Vaja merda de referències de merda. El Conte Lecchio, les fotos s'interviu dins el llit amb aquella i després la xorra enorme que tenia. I ja ho he dit, i ja està, ja podem mirar.
0: Perdona, va ser el primer matrimoni de Nana Obregón.
1: De Nana Obregón.
0: Bióloga.
1: Que estudiaven bacteris.
2: Sí, estudiaven bacteris i van anar a parar amb el Conte Lecchio.
5: Dibujat.
0: I bé,
2: això és una secció sobre llengua.
1: Però estava amb una de Mònaco, el Conde Leica, també. No, el confonc. Carolina de Mònaco era d'aquestes, no, també?
0: Uf,
1: sí,
0: no ho sé.
1: Ja tornarà, ja tornarà. No mos liem, ara amb això.
0: En Antònia de Gate, va estar també.
1: Antònia de Gate!
2: Hòstia, tu t'ha comprat sola?
1: No,
0: a veure, estem xerrant del cor de fa uns 25 anys o així. Clar, jo no sé què han passat aquests darrers anys.
1: Sí, però en el nostre pis estudiat, en Sisè i jo, que en Sisè i jo compartíem pis, hi havia qualque revista, hola, i arribava, però ja no sabés com. Era una festassa, com venia.
2: També...
1: Sí, mira que... No sé què, bé, és igual.
2: També s'ha dedicat antes, abans, s'informació. Era... més minsa que avui en dia.
1: Efectivament.
2: Arribava, pràcticament tothom mirava les mateixes pel·lícules, mirava els mateixos dibuixos i t'enteraves dels mateixos famosos. I avui en dia ja, si vols seguir...
1: És mal de seguir.
2: Sí, això és impossible.
1: És igual. Sí,
2: seguim. Sí. Nosaltres sí que seguim. Nosaltres sí que seguim això.
0: Seguim. El resto, no. Bé. La resta. D'acord? La resta queda. D'acord? Paraules que en menjar... Els espinacs, d'acord? Els espinacs no són els espinacs. Igual que són els llegums. No són els llegums, d'acord? I per acabar, una que us costa moltíssim, les postres, femenines postres. I plurals. He menjat unes postres boníssimes, però només n'has fet una o n'has fet quatre? No, unes, però plural. Encara que només sigui una.
1: Com els pijames.
4: Pijames, no?
0: Com els calçons. M'he posat els calçons. Quan se n'has posat, no? Me n'he posat uns.
1: A Ferrer diu unes pijames, a més dels pijames.
0: Ostres, aquesta no l'he sentit.
1: Sí, que... xerren un Ferrer. Ens vaig a posar els pijames. Dic, què collons dius?
4: Se'n posen dos.
1: Home, se'n posen dos a
2: Ferreries. Un damunt l'altre.
1: Els ullers de Ferreries que mos diguin...
2: Ferreries...
0: Que mos enviïn un tuit i...
1: Un tuitet.
2: Ferreries és un poble que està...
4: Està a una vall.
2: Està a la muntanya i allà tenen fred, posen dos pijames.
1: Com menys hi vas, menys anories.
0: I penseu que resplendor és femení. D'acord? Si hem de fer la pel·lícula, la traduirem per la resplendor.
1: Ostres. Ostres, la resplendor.
2: Gràcies, Sisè. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Oh, bon.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Visto tan mal pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far. Aquest Sant Jordi, mira llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí de la fotògrafa Maria Sainz parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

0: tens ben, eh? No te veig, no te veig!
1: Cau un bé, la puta mena aquesta.
0: Vine, que en mitja mena!
2: Cau, no, Xena!

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

so de sirenes negra ni tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya, però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquestes ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquestes, esteu primer, esteu a ser els primers o els primers?
1: Jo
0: sí.
1: Crec que sí, va ser no ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart,
1: sí.
0: En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Es va, que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé.
1: Ostres.
0: Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te recordes que amb Males Artes vam inclús per península, gent que era castellano parlant fins i tot, tothom li cridava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt.
0: Sí.
1: Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, i sempre va quedar patent fer-ho, i és algo que ja tocava.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Amics, amigues, en el programa de Sagramola reviurem la història de Los Parranderos, un grup que va marcar un abans i un després en la música menorca. Les seves cançons es mantenen fresques i encara les cantam. Escoltarem els seus inicis des dels anys 60 i recorrerem en les seves cançons una apassionant carrera musical.

Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencar soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tant de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que, engalanades d'eritges i romeguers, romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que, com molts, el primer llibre de literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de ses lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per Secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Ses seves peripècies es duran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordo els personatges dels frares que coneixen allà i sobretot tenc un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, la famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

a continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: És que és més organitzat, això, trobo.
1: És boníssim.
0: És més organitzat. Ai, tornem-hi, tornem-hi.

0: estic currant de sol a sol.
1: Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Mariners, marineres, seguim aquí, en aquest segon capítol de la cinquena temporada de La Mà de Contes, a Ràdio Far. Us xerren Andreu i en Buru. I recordeu que la setmana passada vam deixar una maleta perduda allà a la frontera dels Pirineus de mà de na Violeta, que es trobava congelada i caminant. Què haurà passat? Va, continuem. Desconnecteu de la realitat i connecteu-vos amb la vostra imaginació i el vostre cor. I seguim la travessa.
1: Andreu Iamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Llavors, és clar, doncs explico l'origen dels refrans.
3: És curiós.
2: Com, per exemple, se ha salvado por los pelos. L'origen de salvar-se por los pelos és perquè abans tots els mariners portaven el cabell llarg, perquè molts no sabien nedar, i si queien a l'aigua els agafaven pels cabells.
3: Ostres.
2: Se ha salvado por los pelos.
3: Perquè era el socorrismo de l'època, no?
2: Exacte.
3: Dejarse el pelo largo en lloc del chaleco salvavidas,
2: no.
3: La melena salvavidas.
2: Exacte, exacte.
3: Mare meva.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari. La seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

0: News de porcatjades!
1: Les notícies més fiables! M'ha sortit de l'ànima.
2: La OTAN, la OMS, la FIFA i 37 organitzacions més decreten dia 15 de gener com últim dia legal per felicitar l'any nou. Un portaveu comenta que ja sabem que s'arrima fa molta gràcia, però no podem tenir gent feliç l'any de nou fins al febrer. Les autoritats sanitàries intenten convèncer a un pare de família a l'Orenc en que deixi menjar la seva família una altra cosa que no sigui torró. Entre la panera de sa feina, sa de sa feina de sa dona, mos ha tocat sa rifa de Cana Maruja, encara tenim menjar fins després de Carnaval. I en aquesta casa no es tira menjar, afirma el pare, entre sues hòspedes. Saps que menges molt de dolç?
1: Encara queden qualque rosco de vino per aquí.
3: Calla, calla.
2: La població menorquina clama per un segon confinament per la pandèmia de grips i refredats després de les festes nadalenques. Fotem dues o tres setmanes a casa, fent exercici perquè m'has dinerots, feim mindfulness d'aquesta i descansant de cara a la temporada d'estiu. Que no estaria mel, declara un portaveu. O no?
1: A veure,
2: dues setmanetes.
1: Qui ho ha viscut, jo crec que ningú diria que no ho vol repetir.
2: No, anem a Montpalau, vinga.
4: Porcatjades!
5: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Obrint a castellà una comença a cantar, guitarra en sa mà, i el meu cap no té clar el que escolta, assegut amb intranquil·lita, veig que aquest dia s'ha acabat, una hora i mitja productiva. Puta vida, els acords desafinats, he perdut el compàs, he remput el mirall que me reflexava, una imatge equivocada, ja no sóc el que mirava. Ja no sóc el que mirava, mira, sóc un fantasma que fa música, amb ànima rústica, mantint-te que tu sí que ets una tia única. Molt de fum, aquesta arma engana, però et cerca encara em mana una gana clara de menjar-me ta mirada. Una pala travessada, una estela que fa mesos que és pintada al cel i un estel que ha perdut el seu fiel rebel. Vull tornar a volar, vull tornar a surar, vull tornar a estimar, quina llàstima. Nadant aquest mar de contradiccions, controlant un por a nostres emocions, veure el tot borrós i fosc, no sortir d'aquest bosc.

dia veient els núvols passar, només joc i terra, fugint de sa guerra. Tancats ulls, imagina el puja soratge de demà. Com aquestes rimes estan fluïdes els meus sentiments, com aquestes cordes desgastades d'esperança. Vull recuperar el primer d'octubre, tornar

Desisti no hi falta gaire, sem a Norca i no t'assaire d'unes cales que no mainen ni respiren. Desisti no hi falta gaire, sem a Norca i no t'assaire d'unes cales que no mainen ni respiren.

0: La volta sencera al calendari que ens serveix d'orientació temporal, sorgeixen els balanços d'allò fet i els desitjos per omplir la nova agenda. Hora de compaginar voluntats personals i concerniments col·lectius. Recerques per a una vivència gratificant i un entorn acollidor.
1: Època de muda. Capítol 23. Retrobada.
0: Coincidint amb les setmanes pròximes al dia més curt de l'any, han arribat de l'illa les titines o titetes de cua llarga, uns ocells preciosos que baixen en migració des del nord que ara gela. N'hi ha de blanques i negres i també de grogues. Acostumen a anar caminant pel terra i fer vols curts. És freqüent veure-les pels carrers del poble o per damunt les carreteres, tot i que no són dels animals que engreixen les estadístiques de mortalitat per atropellament. Saben de fugir a temps els vehicles. A les hores de sol, acostumen a anar en solitari, a la recerca d'insectes. A primera vista, se diria que són animals poc gregaris, però això canvia radicalment quan declina el capvespre. Llavors, es reuneixen per centenars. La manera com aconsegueixen convocar-se a un mateix punt després d'haver arribat a l'illa per separat i passar el dia disseminats és un misteri. Sovint dormen a indrets urbans. Arriben des de tots els punts cardinals cap a un mateix arbre i tothom s'hi va acomodant. Ho fan perquè saben que passar el vespre és un moment delicat. Tancar els ulls i adormir-se en un món on els depredadors cerquen menjar és un repte diari. I estar junts els ajuda. L'efecte del grup millora la capacitat de vigilància front als que tenen intencions inquietants. Fer vida pròpia no és idò per res incompatible amb ajuntar-se amb d'altres per buscar beneficis comuns. De fet, la necessitat de prestar atenció als redols socials i ambientals és cada vegada més urgent. A nivell individual, hi ha coses que no semblen abastables, però quan es treballa en grup, la potència es multiplica. Ajuntant-se amb altres mans i altres caps, es pot ajudar de manera significativa. Els voluntariats ambientals aconsegueixen transformar zones i resoldre problemes importants, de vegades amb un sol matí de feina. Destapar torrents embussats, recuperar la vegetació de ribera per dificultar l'expansió de plantes exòtiques, esporgar boscarrons per convertir-los en zones d'ombra per al bestiar, alliberar canalitzacions de recollida d'aigua d'antics aljubs, habilitar basses per al bestiar i els amfibis, sembrar plantes en flor per ajudar els controladors naturals de plagues, ajudar a la producció de cultius resilients... Hi ha tantes coses que es poden fer per millorar la nostra illa i donar una mà. A Menorca hi ha molts projectes que busquen una nova economia, que no sigui només extractiva, sinó també reparadora. Adquirir criteris per saber diferenciar la realitat de les aparences forma part de l'enriquiment cultural mentre es fa camí. Les titines van cantant quan volen cap a la retrobada. Un reclam agut i curt que fa que el cel s'ompli de vida. Cada fosquet hi ha reunió al gran arbre. A saber les informacions que s'intercanvien, en el xivarri s'hi endevina l'alegria. El món no és un quadre naïf de colors plans. S'ha de conviure amb vicissituds. Però en grup són més passadores. I, de vegades, es troba la força per erradicar-les.

Hola, Radio Farer! Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare, un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

0: A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard. Competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix, no siguis un fracassat.

0: Aquesta vegada ho proposam des d'una perspectiva diferent, perquè normalment estem xerrant de temàtiques específiques que mos ajunten, però avui tenim en nosaltres una persona molt especial i tenim ganes de xerrar amb ella des de sa trajectòria. Tenim així una de ses veus més personals i també icòniques de sa nostra música, unes veus segurament de ses més consolidades del panorama musical. Bon dia, Anna Ferrer.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, emocionada.
0: Que bé, estem molt contents avui que estiguis aquí amb nosaltres, perquè, bueno, ja ho hem explicat, aquesta veu que ha recorregut no només Menorca, que s'inicia i veu de Menorca, i s'ha projectat per tot.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Trullol, glosador actual amb qui ens aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7ena Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si s'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim.
2: Saltreveu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses. I un espai de joc a través d'esglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: atenent a alguns tipus d'humor que ja no funcionen ni entre glosadores i glosadors ni amb el públic tampoc, i que sembla que ens haguem quedat amb el que no, però que aleshores sembla que ens costi explorar altres vies d'humor que no siguin sempre les més recurrents o d'anar a caure allà mateix. Tens la sensació, des d'aquesta por que anomenaves abans o aquesta autocensura, que a vegades anem a blancs o negres amb el tema de l'humor? És a dir, que si fem humor acabem allà mateix sempre i amb les bromes recurrents, i que quan hi ha nous plantejaments, no?, o nous posicionaments de dir ja no vull caure en aquest tipus d'humor, sembla com que ens falti explorar un poc. Tu tens aquesta sensació que explicava na Berta?
1: Bueno, potser la tenc un poc, però crec que cada vegada s'està explorant més i s'estan veient altres vies o temes on tu pots fer humor. Jo recordo moltes vegades d'acompanyar i dic ara, com és, dic, és que dirà so, so i so, i amb aquestes terminacions, i era així. Això és improvisat. Això són coses preparades, no són improvisades. Llavors, i el tema de l'humor, tu pots fer humor del que vulguis, però sí que es ve que hi ha glosadors que tenen una capacitat per arribar-hi i altres que no. I jo aquí torno a repetir, jo amb Beb era un tio que fa humor en qualsevol cosa, saps? Des de, no sé, jo amb ells, coses més inverosímils, ell te fa humor. En canvi, hi ha d'altres que no hi arriben. Vull dir que jo crec que sí. La pregunta que me fas és si a poc crec que s'estan obrint altres vies d'humor que ajuden i que porten a sa glosa.
0: Per anar acabant, Pele, perquè mos quedaríem 3 hores com amb tothom, però sempre mos passa el mateix, que quedam sense temps. La darrera pregunta que te faig és: quins reptes trobes que té avui en dia sa glosa menorquina pel que fa precisament a la construcció de discursos, de tema i d'humor?
1: Val, jo, però el gran repte que té sa glosa és, en perspectiva, ho dic, en els darrers 20 anys, 25 anys, Menorca ha canviat molt, és arribar a molta més gent. No és fàcil, perquè avui en dia les xarxes socials, no sé, hi ha tanta cosa que abans, esglosat, no hi havia, entre cometes, hi havia poca cosa i era més accessible. La gent que hi havia, la gran majoria era catalanoparlant, ara ja, com he dit abans, crec que som els catalanoparlants, ja som una minoria, llavors costa molt més. Però així tot, és el repte, obrir-nos, gent que estigui aprenent en català, pues, que animar-los a que vinguin a escoltar un glosat i que se puguin sentir bé i que disfrutin i que els missatges els hi arribin i els hi calin. Això és la primera cosa. Després, noves temàtiques, crec que s'estan incorporant, però han d'arribar més, i arribar al punt de que la glosa sigui una cosa com un ritual, no sortir de so de la glosa per anar a riure una estona i ja està, i fer 4 gloses verdes. No, no. Això potser fa uns anys, i molts glosats eren així, però ara... I en perspectiva també ho veig amb els anys que vaig passant al País Basc, que quan se fan les finals, no només la final de la nacional, sinó de les Rialdes, no?, de les províncies, tocaven molt de temes. I hi havia gloses que te pixaves de riure, però hi havia gloses molt profundes, molt profundes. I jo en els darrers anys sí que he vist glosats on s'arriben en aquestes gloses profundes. La veritat és que els darrers anys de sonador faig poc, però dels darrers que he fet amb en Joanat, record 3 o 4 glosses d'acabar plorant. Jo, ell i el públic. I això és molt polit quan arribes en aquest punt de dir, ostres, és que us hem emocionat, i no pixaven de riure, sinó coses perquè una persona s'ha mort, una persona està mal, no sé, coses molt més profundes, que al final sa glosa és tota sa vida, és un univers, val? No tocaves, però sempre en llengua catalana.
0: I ja sa darrera pregunta, que també li feia a na Berta i a Nuxue. Pele, tu ets, existeixes, vius, fas feina, gloses i, en definitiva, ets en català. Et volia demanar quina és la teva vivència a Menorca de viure i de ser en una llengua minoritzada, i si trobes que l'apunt lingüístic, que sospit que sí perquè ja ho has anat apuntant, però si trobes que la qüestió lingüística és un dels reptes actuals que té el glosat menorquí.
1: Sí, totalment. Jo crec que sí. També crec que tenim un dèficit, perquè ja m'ho vaig donar compte en el País Basc, per exemple, que la glosa l'estan impulsant des de les dicastoles, no? des de la llengua, des de la signatura de llengua basca, no, d'euskera, o fins a les dicastoles, hi ha una signatura que fan una hora per setmana, que fan versos, no? Aquí ni signatura de català, ni professors de català, ni res. Ara hi ha un poquet de cosa, però fa 20 anys, jo me'n record quan començava, dic, és que ningú sap què són les gloses, la gent major, però la gent jove no sabia res. A poc a poc se va fent, però molt a poc, i crec que sí que haurien de cercar una manera d'arribar a més gent, i sobretot gent jove, però que vagin la glosa

0: Bueno, perquè jo m'adono en compte que és, arrel de tallers que vam fer on començàvem amb anglès i després introduïm el rap, en català, improvisat, el rap enganxava tot d'una. I enganxava en aquest sector que de gent jove que ja ha nascut aquí però que seva no són catalanoparlants. Quan els hi posaves a base de rap, abraçaves en aquest col·lectiu. Val? D'altra manera, eres qui té un pare i sa mare que són menorquins, menorquines, tal, i no sé, com més tradicionals. Però jo crec que mos hem d'obrir com, no ho sé, no vull dir que sigui rap se solucioni, tampoc no vull dir això, però sí que hem de cercar maneres, i crec que des de l'escola s'ha de fer feina en aquest sentit, per apropar-ho i que se'n donin compte que és una cosa per disfrutar, per riure, i no hi ha normes, no hi ha ortografia, sinó que senzillament és anar a disfrutar, a jugar, jugant les paraules, que la cosa al final és això, un joc de paraules.
1: Doncs prenem nota d'aquest repte tan polit, que és que la glosa dins l'escola i el sistema educatiu pugui acabar sent un territori que abraça la diversitat i un territori que vincula i apropa a la llengua pròpia, la llengua catalana. Pele, ho haurem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, per aquestes opinions i per compartir-te en aquestes vivències pròpies i personals. He passat un gust d'escoltar-te i espero que no sigui sa darrera, mos veurem pels glosats.
0: Vinga, moltes gràcies i enhorabona pel programa, que fes molt bona feina, crec que fa molta falta.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Salut.
1: Salut.
2: La mostra ja compten d'ell i jo ja estava molt pas.
3: Avui, a Fer Memòria, recuperam la figura d'en Bep Moll, conegut com en Bep Pipa. Nascut a Ferreries l'any 1960, destacava pel seu acudit, per l'humor i també per la seva veu particular, així com per no tenir pèls a la llengua i glosar fora censura. Va morir el 2019 i d'ençà, cada any se li ret homenatge. La glosa que recuperam és d'un glosat de Sant Bartomeu de l'any 2007 i és un glosador actual, en Xavi Triai, qui mos en fa la crònica.

Idò, com heu sentit, això era ell, en Bep Moll Allès, en Pipa, com d'en Ramallet. Nascut a Ferreries dia 1 de setembre de 1960, fill de Natori i Antoni, que és d'aquí, d'on li devia venir, l'afició cap a esglosar, ja que son pare escrivia qualque glosa, tot i que lo seu eren les col·loades, que en Bep va aprendre d'ell. A finals del 99, de 1999, en Bep va assistir a un dels cursets que feia en Miquel Amolder. I tot d'una va destacar per el seu enginy i capacitat d'acudit. Res, que en Bep no se n'amagava de res mai, hora d'expressar qualque cosa, vull dir que devia arribar allà i en Miquel, jo ja el veig com fa capades, així com era ell. M'agradava veure la cara d'en Miquel quan va veure en Bep per primera vegada. Després, els maig de l'any venidor, en Bep ja va debutar en el camí d'en Barrotes com a glosador. Al llarg de la seva carrera, en Bep va improvisar amb infinitat de glosadors, tant de Menorca com de fora, com per exemple de Mallorca, i va glosar arreu de les illes. Tornant a la glosa que han sentit, voldria dir que és en Bep en estat pur, sense pèls a la llengua, però sempre en picardia, amb aquella veu rompuda que tant el caracteritzava i que tant enyor. Ell deia que l'important era tenir un bon acudit, que la veu era secundària, i clar, i que havia de dir ell, jo també ho era dit en això, m'hagués trobat la veu que tenia ell. I ho prou de ben convençut, no seré jo el que li llevi la raó. Durant molts anys, en Bep va tenir com a parella glosadora en Esteve Barceló. Van fer aparolades de mano a manos, que duraven hores. Tot i que el seu germà glosador sempre ha estat i serà en Zès Coll. Una altra cosa que ara m'ha ben escap, en Bep es va tenir la gran idea d'introduir-se dins el món dels monòlegs. Vull dir, va tenir el coratge d'entrar dins un bar, dins un puesto, i ell va escrit i davant tothom a mullar les seves idees i fer riure la gent. Vull dir que de Bep n'hi havia per tot. Tornant a l'apartat glosador, jo vaig tenir la sort de glosar-hi moltes vegades, ja sigui aquí com a fora, van fer ben qualque viatget per Eivissa, amb el Verderol, dins Es, i a Mallorca, glosant amb el Mostel, amb el Xurí i molts altres. Però bueno, les batalletes quedaran a ca nostra perquè, bueno, hi ha qualque cosa que val més que quedi a caduca seva. Després, passant els anys, degut a una greu malaltia, en Bep, bueno, es va veure privat de veu per cantar en directe, diguéssim, davant tothom. I però va tenir la capacitat de copiar els valencians, que el que fan és dir les gloses a sorar des qui la canta, i es qui té sa veu recita el que li han dit. I ell amb això ho va fer amb la Júlia i ho ha fet amb l'Aurora també. I va ser emocionant de veure que ell fins a l'ho darrer va tenir la capacitat i les ganes de que ell volia glosar fos com fos. En Bep era glosa. Diria que dels dos darrers glosats que en Bep encara podia cantar, o un dels darrers, si no el darrer, va ser a cas vecins a Ferreries. I aquell dia van glosar en Aurora, en Bep i jo. Vaig tenir el gust de poder glosar amb en Bep, de poder glosar amb en Bep en el seu darrer glosat, així en directe, quasi per dir en el 100%, o que encara podia glosar. Va ser un glosat molt difícil, veure en Bep tan desmillorat, però ell fins i tot en aquell moment va ser capaç de fer broma de la seva malaltia, donant-te una lliçó de que ses glosador de ses bones i ses dolentes. Jo crec que per jo va ser el glosat on vaig dir: ostres, es pot glosar de moltes coses a part de fer aquelles bromes típiques de tota sa vida i això. Vull dir que es pot glosar de temes que te toquen el cor, que te feren s'esperit, que te fan plorar i que te fan veure el món de moltes maneres. Aquell dia va haver un canvi de xip, així, un canvi de xip, així com diuen. Jo ja pensant en el dia de la seva despedida dins l'Il·lesia, per exemple, en Bep, vam reunir un grup de glosadors i van fer una glosa per on, tots aquells glosadors que vam... Però jo no m'haig sentit capaç de fer aquella glosa, ja que som de llàgrima fàcil, i és una cosa que no m'he perdonat, és una espineta que sempre tindré clavada. Recordant en Bep, crec que també ja li estic tornant aquella glosa que no li vaig fer. Bé, res, que ja m'estic enrotllant. Bep, siguis on siguis, espero que estiguis fotent canya en el personal i fent gloses a quedar fins a quedar rebentat. Res, una abraçada, salut i gloses. Vinga, adeu!

0: Bueno, estem aquí de fora de la bodega Victòria, que avui tornen a començar les jornades d'hivern desglosats que es fan aquí. I avui hem demanat ajuda a en Nanis perquè les preguntes són un poc complicades i jo no en sé prou. Bones, Nanis, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Molt animat aquí a la bodega, una temporada més.
0: Una temporada més, eh?
1: Sí. I quan dius o quan dèiem heu demanat ajuda a en Nanis, hem de fer una puntualització. El nostre problema avui que la gent, com sempre, mos ajudi.
0: Exacte, això és el que volem. I ara, hauran trobat en Víctor, el primer nani, l'hem de dir. Bones, Víctor, com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé.
2: Avui hem vingut a xalar a la bodega.
0: Què és que li hem de demanar a en Víctor, nani, davant?
1: Bueno, en Víctor suposam que mos ajudarà perfectament i diu, Víctor, saps què és una dècima?
2: Sí, sí.
0: Com us definiries una dècima? Pensei, no frissar?
2: Una glosa en 10 versos.
0: Molt bona, perfecte.
1: Molt bé.
0: Estem acabant d'explicar que és exactament una dècima.
3: Una dècima, en poesia, és una estrofa de 10 versos heptasil·làbics que respon a l'estructura de rimes tancada A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Actualment, emprem aquest concepte amb el sentit específic de dècima espinela, nom que respon al poeta i novel·lista de finals de segle XVI, Vicente Espinel. La dècima és una de les estructures poètiques amb més arrelament als territoris hispanoamericans, sospitam que fruit de l'imposició cultural hegemònica dels processos de colonització per part de l'imperi espanyol. És especialment significativa a la poesia popular i rural, com ara la paia o el repentisme. De fet, una de les compositores més cèlebres de dècimes va ser la xilena Violeta Parra. Actualment, a Menorca, la dècima també agafa relament per part d'algunes glosadores i glosadors, fenomen que genera debat i diferents posicions sobre si pot ser considerada pròpiament com a glosa o no.
0: Bueno, i després de l'explicació de lo que és una dècima, te volien demanar? Què és que li volien demanar?
1: Volíem demanar que també mos ajudàs. Víctor, mos posaries un peu forçat?
0: Un peu forçat, un vers de set.
1: Peu forçat, Víctor.
0: Tranquil, no frissam.
2: Xalarem a la bodega.
0: Xalarem a la bodega. Perfecte, Víctor, moltes gràcies.
1: I seguim aquí a la bodega i mos trobam una altra persona també vinculada dins la glosa.
0: Aquí m'ho hem trobat,
4: Ana.
1: Ana Maria.
0: Ana Maria,
4: hola,
1: I ha vingut ajuda a mos, i ha vingut ajuda a mos també. I com que n'estem quasi convençuts que mos ajudarà, Maria, mos pots ajudar?
4: Clar que sí.
1: Bueno, vinga jo. Maria, que mos pots dir que saps de la dècima?
0: Com definiries que és una dècima?
4: Ara així.
0: Així ràpid.
1: Així.
0: Una dècima, sense entrar en detalls.
4: Són 10 versos, no?
0: Ja està.
4: 10 versos.
0: I tenen les seves coses, però això ja ho sentiràs en el programa, quan te'l sentin, sentiràs l'explicació.
4: Exacte.
0: Però ara te volíem demanar.
4: A veure.
0: Si mos podries fer un peu forçat. Un peu forçat de 7 síl·labes. Na, ni, no, ni, no, na.
4: No sé si puc.
0: Però ho pots pensar.
4: Ho puc pensar.
1: Pensa, Maria. Pensa. Ho farem.
4: El pròxim dia heu de venir.
0: Perfecte, Maria.
1: Molt bé, Maria, gràcies. Seguim aquí amb aquest ambient de la bodega una temporada més i mos trobam amb en Miquel. En Miquel, per supost, en Miquel Camps, que mos ajudarà a definir el que és una dècima. Com estàs, Miquel?
5: Molt bé, i vosaltres què tal?
1: Va bé. Vinga, Miquel, anem per feina. I mos ajudes a definir una dècima.
5: Una dècima? Bueno, jo no soc glosador, però una dècima és lligar 10 versos seguits.
1: Molt bona resposta.
0: I ara que més li hem de demanar, Nanis?
1: I ara, ja que tenim en Miquel d'aquí de vora nosaltres, Edu, li demanem, Miquel, mos ajudes un cop més amb un peu forçat dintre el món de la glosa?
5: Un peu forçat?
1: Heptasil·làbic, per supost.
5: Sa bodega és que vostra.
1: Sa bodega és que vostra, mos diu. Bon peu forçat, Miquel. Gràcies.
0: Visca el gol.
1: Seguim aquí a sa bodega i ara trobem una altra persona que mos ajudarà a definir i a seguir amb aquest espai. Tenim a Laia de vora nosaltres i li demanem.
6: Miquel.
1: Laia, primerament, com estàs?
6: Molt bé.
1: Bueno, estem contents de veure't.
6: Fins ara molt bé.
1: I doncs, nosaltres també. I ens has d'ajudar a definir el que és una dècima.
6: Una dècima és un muntatge poètic de 10 versos que rimen ABBA, AC, CDDC i ha de tenir una continuïtat. No pot ser cada vers a la seva bola.
1: Una resposta genial. Ens ha donat la Laia. Gràcies. Però encara no hem acabat, eh?
6: Ah, no.
1: Ah, necessitem...
6: Jo m'estava prenent una cervesa, eh?
1: Prenguit el de gust. Però, un cop més, esteu ajutes necessari avui. Vinga, us proposes un peu forçat intosil·làbic.
6: I amb això queda tot dit.
1: I amb això queda tot dit. I amb això queda tot dit, un bon peu forçat, Laia, gràcies.
6: Vinga,
1: adéu. Avam, que encara no acabem aquí, seguim a la bodega, encara seguim a la bodega, i mos trobam amb en Jordi, que també mos ajudarà. Jordi, bones tardes, com estàs?
7: Bones, com va?
1: Va bé, necessitem el teu ajut, sí.
7: Clar que sí.
1: I va, endavant. Què és una dècima, Jordi?
7: Una dècima és una composició de 10 versos que rima.
1: No. 10 versos?
7: 10 versos.
1: Una composició de 10 versos que rima. Molt bé, s'ha respost.
7: Una quarteta, però de 10.
1: Molt bé, com una quarteta, però de 10. Molt bé, Jordi. I encara, doncs, has d'ajudar més. Perquè amb coneixement que
7: tens... No sé gaire, no, però...
1: Amb coneixement que tens de ser glosa, doncs has de posar un peu forçat etosilàbic.
7: Un peu forçat etosilàbic.
1: Vinga, Jordi. Vinga, pensant.
7: A sa bodega hi ha glosa.
1: A sa bodega hi ha glosa. Bon peu forçat, Jordi. Gràcies.
0: Nanis, ara ja s'ha darrere. Us han trobat o no aquí? Us han trobat?
1: Mira, us han trobat també una persona amb molt de coneixements en Saglosa, vinculada en Saglosa.
0: En Lluís Mir, de Llot de Menorca.
1: En Lluís Mir, de Llot de Menorca. Farem propaganda, també.
0: Clar, home, hem de fer propaganda de les coses bones.
1: Li demanarem...
0: En Lluís Mir li demanarem abans si sap que és una dècima.
8: Una dècima?
1: Sí. Vinga, Lluís.
8: Saps el que fa en Jonet?
0: Exacte, saps el que fa en Jonet?
1: Molt bé.
0: I ara, a partir d'aquesta, te demanarem. M'ho faries un peu forçat? Un peu forçat de 7 síl·labes. És a dir, un vers per una glosa. Sí.
1: Saps? Tanto que 7 síl·labes és el teu solàric.
0: Ni no. Una frase que...
8: Veniu en el Parc Rubió.
0: Veniu en el Parc Rubió. M'encanta, Lluís. Moltes gràcies.
1: Molt bé. Vinga, Lluís, endavant. Veniu al Parc Rubió.
0: Bueno, nanis, ara ja sí que ha acabat esglosat, aquest ha estat un èxit o no?
1: Bueno, ha estat un èxit fantàstic.
0: Ha estat de dalt de tot.
1: Sí. A més, la gent m'ha ajudat i ha estat un èxit de dalt de tot. Molt bé.
0: Tenim en Miquel Àngel Adrover, que avui ha glosat de dalt de tot, el campaner que dèiem, no?
1: Ahà, en Miquel Àngel que el trobam aquí fumant amb pipa. Miquel, no mos amb pipa que fumis.
9: Normal.
0: Bona, Miquel, com estàs?
9: Va bé, vosaltres.
0: Bé, mira, te volíem demanar, com a darrera definició des d'un glosador, que m'ho expliquis com definiries una dècima. Fàcil, senzill, per quan tinguem.
9: I una dècima és una estructura tancada de glosa, així com la glosa menorquina pot ser una combinació oberta de rimes, la dècima és tancada. La se va inventar un senyor que no m'hi fent d'Espinel en el segle d'or espanyol i la manada d'Octant, primer de manera culta, després improvisada, i té 10 versos amb 4 rimes diferents que se situen amb A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Dit més planament, són dues quartetes que van amb un pont al mig que els ajunta.
0: Vale, molt bé, bona definició.
9: A Mallorca, per lo que sé, va arribar de manera culta. Vale. Gent, sobretot eclesiàstics, que quan sabien entretenir fan un divertimento, escrivien dècimes.
0: Per acabar, nanis, què és que li volem demanar a Miquel Àngel?
1: El forçarem.
0: El forçarem?
1: El forçarem, perquè de peu forçat t'enrotllarem. Miquel, dècima amb damunt els peus forçats que mos ha donat avui que vespre la gent que també mos ha ajudat.
0: Endavant. Jo els llegiré.
1: Els llegiré.
0: Millor...
1: Sí, perquè jo no duc ses ueres.
0: El primer que tenim és veniu en el Parc Rubió. És una opció. Següent, a sa bodega hi ha glosa. Un altre que tenim és el pròxim dia heu de venir. Després tenim la bodega és ca vostra i el darrer, amb això, queda tot dit. Has de triar 4, evidentment.
9: He de triar 4 de 5.
0: 4 de 5 estaria molt bé. Si en fas 2 també està molt bé. Tot estarà bé.
9: Molt bé.
0: El que vostè vulgui.
1: No te notis forçat, però tria peu forçat.
9: Sí, sí, sí. A veure, en què faig, idò? 'Si un dia ho d'enamor,

0: era sotsa, m'imposa. Bé, a sa bodega hi ha glosa i amb això queda tot dit.
1: Hola, boníssima, Miquel, moltes gràcies.
2: Molt bona. Jo diria que ha fet peu forçat i no s'ha notat esforçat. Molt bona, Miquel, gràcies.
0: No ho havia fet mai, per tant, és la primera vegada. Com...
1: Gràcies, Miquel Àngel.
0: A vosaltres.
2: Gràcies.
1: Adéu, salut. Adéu.
3: I per acabar el capítol d'avui, una estona de glosat amb n'Esteve Barceló, Esverderol, n'Aurora Brullet i un servidor a guitarra. Salut i glosa!

0: Molt bé! Molt bé! I ara és més fluid que això.
1: Bueno, i d'Aurora, ja hem acabat el cinquè capítol.
2: Acabadíssim, i ja mos podem preparar pel següent, que serà el sisè i el darrer d'aquest podcast.
1: Oh, quina pena.
2: Però no passa res, dissabte 22 de novembre mos trobam en el torneig de glosa a migjorn.
1: Vinga, idò, salut i glosa.
2: Salut.

0: Però quines han estat les majors complicacions que heu tingut a l'hora de rodar?
1: Les he de pensar. Mem, hi ha una complicació que és més com a econòmica, saps? Trobar la finançació per fer la pel·lícula, que vam estar 2 anys per trobar-la, i no és una pel·lícula que se fes amb tot el finançament que s'havia previst, exacte. Després, també trobar un poc que podíem esperar dels personatges, però sobretot en Andrés. No? En Andrés també era un repte, és un senyor que ja està una part de la seva vida, bueno, que està retirat com a artista. En Andrés Ferrer és el mític mestre de cerimònies de Café Teatro Salón, que en els 83 va... No sé si ara és el 80, crec que és el 80, va heredar el lloguer del bar de son pare tenia el Café Salón llogat, i allà va convertir en un bar de transformisme, un cafè-teatre. La particularitat que tenia aquest bar és que hi havia un teatre enterrat o amagat datat al 1875. Llavors estem parlant d'un teatre del segle XIX. Llavors un edifici catalogat. Llavors sí, jo crec que també un dels reptes va ser treballar amb Andrés Ferrer, veure fins a quina part se podia implicar, quina no. Vull dir, també és una persona bastant imprevisible, és part de la seva gràcia. I trobar el to, no? Com volíem explicar la història i amb quins elements podíem jugar, no? Perquè tu pots jugar tant amb com graves, en quina càmera decideixes per gravar, en quina textura, a què li dones veu, que hi entra de drama, que hi entra d'humor, vull dir, no, com a moltes decisions. També es troba una búsqueda interessant.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

La frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

mai de defensar que nosaltres som de Silla d'escostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues, és guardar aquesta riquesa de llops que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifem menys renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39. N'hi ha que tornen per enyor, n'hi ha que venen per amor. Gent del nord espavilada, voler comprar més coses. També és terra de mo mare, esponers i estalaiòtics. Sobrassada i enciamades, estem carregats de tòpics. Anys fora i ben igual.

0: Perdona, que ets de Ses Illes?
1: Sí, de Menorca.
0: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
1: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
0: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
1: De Ló.
0: Ah, de Mó, que maco.
1: No, de Ló, està a mig de Silla.
0: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
1: Saps què? Que millor t'adoré a Montgofre, on hi ha unes bísties que no es...

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens estiu, aigua ros.

L'aigua arròs és una aigua aromatitzada que a les nostres festes els caixers aboquen sobre els caps dels assistents a la missa de completes, en el moment de fer la capta. També es reparteix per les cases després del jaleo del matí, en senyal d'agraïment per la contribució a les despeses.

Saigo Ros és un perfum d'origen antic, probablement musulmà. S'elaborava amb la destil·lació de pètals de roses, d'aquí el seu nom, i també se li posava

Però actualment se sol fer una mescla a base de colònia comercial i aigua que es prepara dins uns recipients de vidre anomenats morratxes o també dins porrons segons els pobles. Sempre amb estrosset d'ofàbega que li dona un aroma molt característic.

Per acabar, vos deixam amb la cançó Aigua de Roses d'Anna Maria del Mar Bonet, un tema carregat d'emocions i natura, com es mateix Aigua Ros.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Si viatgem mil·lennis enrere, cap als orígens de la humanitat, trobarem un moment definitiu que és el pas d'una societat nòmada, caçadora i recol·lectora, cap a una societat que s'estableix en un territori i empren un procés de domesticació de plantes i animals i l'assentament de comunitats permanents. Comencen a desenvolupar-se unes societats i unes relacions amb l'entorn i entre les persones més properes a el que coneixem avui en dia. Comença l'agricultura i amb ella la societat. L'ésser humà comença a aprendre a inventar tècniques, a organitzar-se de manera més complexa, a desenvolupar identitats grupals, normes, comença a celebrar, a viure entonats en el ritme cíclic de la naturalesa, emergeixen les èpoques de sembra i de cuita, es creen divinitats i religions paganes a través de les quals es prega i s'agraeix la bonança, sorgeix l'intercanvi i l'economia, el folclor dels pobles i un llarg etcètera. Han passat milers d'anys i en el món hipermodern i marcat per la tecnologia futurista i la globalització, costa d'apreciar aquest aspecte primordial de l'agricultura com eix vertebrador. La cultura popular viu hores baixes, els mercats ja no són un punt d'intercanvi de trobada central per la gent i la majoria no sembrat ni cuit res mai directament de la terra. Aquí a Menorca, un poble d'identitat pagesa i pescadora, tenim els ingredients encara vius per retrobar-nos amb allò que som i posar en valor aquesta cultura mil·lenària. No com un museu i una idea romàntica, sinó com a pràctica cultural.

0: I avui anem a Ferreries i també baixam en Esbarran del Gendà per conèixer en Tomeu Trullol, que des de fa quasi 20 anys fa feina en el projecte d'Arbres del Gendà. Benvingut, Tomeu.
1: Gràcies i bueno, un plaer ser en aquesta emissora.
0: El plaer és nostre. Bé, jo començant les entrevistes amb una pregunta en els convidats i els demanam què és per tu la terra.
1: Hòstia, començant fort. Bueno, ho és tot, podem dir, no? Perquè d'ella ens alimentam, damunt d'ella ens assentam, vivim, i jo crec que és el que ens vertebra com a espècie, no? A nosaltres i en tot el conjunt de les altres espècies, vegetals i animals, i en tots els elements, i és font d'aliment i font també després d'inspiració i de cultura, com ve des de la introducció. I per tant, jo, bueno, per això, em dic que és tot, no?
0: Sí. Bueno, i tu, un poc per introduir-te i contant als nostres oients què és el que fas, jo, bueno, sé que fas moltes coses, però així en concret estàs en Esbarran del Gendà amb aquest projecte d'arbres, no?
1: Exacte, sí, sí. Ja fa, bueno, del 2006 que es va engegar el projecte aquest. I és un projecte, els d'Arbres del Gendà, però jo dic que no som pagès pròpiament, perquè no visc de la producció de lo que feim allà. Però el projecte d'Arbres del Gendà és sobretot un projecte d'inserció sociolaboral. Té la vessant aquesta social, és un projecte que neix de Càritas. I el que sí que té interessant, evidentment, és que és subjectiu d'aquest projecte és recuperar les varietats de fruiters locals antigues d'aquí de Menorca, perquè fa molts anys que s'estan perdent, i per evitar precisament aquesta pèrdua de patrimoni botànic i es va decidir d'engegar-lo, no? Això com a eix vertebrador del projecte, no? Amb la idea de recuperar aquestes varietats locals, de produir-les de nou en un viver, perquè la gent, que sobretot gent aficionada, gent que té hortals, que vulgui comprar arbres fruiters, pugui, bueno, adquirir-los en aquest projecte i així, de qualque manera, per perpetuar aquestes varietats que s'estan perdent, algunes encara, no? I tot això, evidentment, dins aquest objectiu més general del projecte, que és la inserció sociolaboral, vull dir que tot el que feim allà, de viverisme amb aquests arbres, de producció d'aquests arbres, va enfocat a fer que serveixi de taller per a persones amb problemes d'exclusió social. Poden venir allà, bueno, ja sigui en contractes d'inserció, que es diuen, després també feim tallers de formació prelaboral, que es diuen, educació mediambiental, també en les escoles. Vull dir que és un poti-poti de sí. Coses que està molt bé, el que passa, clar, evidentment, el prioritari no és tant la producció, sinó donar cobertura en aquestes necessitats socials. No?
0: Sí, superinteressant, però aquests dos aspectes, no? Ja me sorgeixen moltes preguntes. Un té a veure amb la importància de les varietats locals, vull dir, la pràctica en si d'aquesta feina. Com és que és important la reproducció i el manteniment de varietats locals?
1: Bueno, perquè són un patrimoni, per una banda, en botànic, d'espècies, de varietats, que si s'estan perdent ja desapareixen per sempre i ja no es podran trobar després a un món més. I també perquè, a part, també és un patrimoni cultural, no? D'uns fruiters, en aquest cas, de varietats de fruiters, lligades a una manera de producció, de fer de l'illa de Menorca, amb unes tècniques, unes feines que també estaven lligades a quan se sembraven aquestes varietats, no? I la part després també culinària, de qualque manera, de les fruites, no? De l'ús d'aquestes fruites aplicades a l'alimentació del que en aquell moment s'emprava, no? A l'illa. Clar, si perdem això, i ho perdem, a més, a partir de la introducció de varietats que venen de fora, pues el problema és greu, no? Perquè aquestes varietats que venen de fora moltes vegades són varietats que venen d'altres zones que no estan adaptades a les condicions ambientals de Silla, no? I l'avantatge que tenen també aquestes varietats locals és que després de cents i cents d'anys pot ser que també hagin vingut de fora, que es vagin introduir a Menorca fa molt de temps, però en tot aquest temps d'anar-se sembrant a Silla s'han adaptat a les condicions de sol, de clima de Menorca, i això de qualque manera et fa més fortes i més adaptades a les condicions d'aquí, en comparació a les varietats que poden venir de fora. No? Sí. I és un poc l'avantatge i l'interès que té és mantenir-les.
0: Sí. Clar, tenen més resiliència perquè estan adaptades després d'un procés de cents d'anys, no?
1: Exacte.
0: I com comença el procés de pèrdua o un procés d'iniciació d'extinció d'aquestes espècies?
1: Sobretot això a partir dels anys 50-60, que és quan, de fet, també s'abandona bastant tota la part de fruita de Menorca. I a la vegada el que queda es va substituint per varietats que comencen a entrar d'altres zones, no? O perquè són més productives, o perquè, bueno, al final són modes també, tot, molt de tema de productes alimentaris. I sobretot apareixen també les noves varietats aquestes que venen de fora a partir de l'agricultura intensiva, no? I llavors, és clar, a partir d'aquests anys, 60, 50, 60, es comencen a substituir les tècniques que s'empraven antigament, també d'empaltar, d'anar a cercar les varietats d'aquí per seguir-les empaltant i produir-les de nou. Això també es va perdent, lligat amb tot aquest procés d'introducció de les noves varietats. I fins que el dia d'avui, pràcticament, en queden algunes, evidentment, però d'altres ja s'han perdut
0: ja s'han perdut
1: per sempre, sí. De fet, a nivell d'illa de Menorca es calcula que, perquè a nivell de fonts documentals de les varietats locals, gairebé l'únic que tenim és el de l'arxiduc Lluís Salvador, els seus toms que va dedicar a cada illa, i en els de Menorca, pues, bueno, és un tio que ho escrivia sobretot, no? Sobre els bojos que hi havia en un poble, i fins a les varietats locals que es cultivaven també a cada municipi, no? I surt un llistat, precisament en aquests llibres, de totes les varietats que en aquell moment hi havia, no? I més o menys són unes 150 varietats diferents a tot Menorca.
0: De tot tipus de fruita.
1: Sí, de tot tipus, sí. Clar, sobre una illa petita com Menorca és una varietat molt important. Passa que és això, que ja hi ha algunes que han desaparegut, d'altres potser estan a punt de desaparèixer, perquè potser hi queden tres o quatre arbres mig moribunds, que si no es localitzen o no es troben, també poden acabar desapareixent. El que passa aquí, un poc, és problema també amb aquest tema, és que mai s'ha fet un treball exhaustiu i amb la qüestió aquesta. De fet, l'administració, que sempre s'omple la boca de han de mantenir la biodiversitat i tal i qual, col·labora poc. A Mallorca, potser sí que hi ha un poc més de... Perquè, bueno, al final patim el centralisme aquí també. I a Menorca sí que tenen camps experimentals i van provant en varietats d'allà de Mallorca. I s'han escrit llibres fins i tot, no? Sobretot de figueres, de diferents espècies de fruiters. Però aquí a Menorca sempre ha quedat bastant al marge, no? I ja t'ho dic, no hi ha cap estudi exhaustiu per saber exactament
0: el que hi ha.
1: I clar, nosaltres amb els projectes sempre hem anat un poc de molt la marxa, no? Perquè clar, a la vegada tenim la necessitat d'anar produint. Vull dir que no hem fet tampoc, no ens han dedicat de manera exhaustiva a fer un treball de camp, d'anar a cercar per tota Silla, entrevistes amb gent major, que hagi trobat el tema dels fruiters. No s'ha fet prou bé, no? De qualque manera, no? I clar, hi estem un poc sempre que navegam un poc a les fosques, per dir-ho de qualque manera, Tot i que, bueno, déu-n'hi-do, també, amb els anys que duim que feim el projecte aquest, de les varietats que hem aconseguit trobar, no? I que de moment es podem mantenir. No?
0: Sí. I com és el procés aquest? Vosaltres trobau una varietat i a partir d'aquí la començau a reproduir una altra vegada? O...
1: Sí, és complicat, perquè a vegades, clar, hi ha gent que te diu, oh, sí, jo tinc un arbre sortal que l'avi ja l'havia vist i, bueno, i això tampoc és cap garantia de que sigui una varietat local antiga, no? Però, bueno, pots agafar-ho, per si de cas, i, de fet, l'única manera de garantir el 100% que allò és una varietat antiga seria fent un anàlisi genètic de la varietat. Però, clar, això implica ja enviar la fruita a laboratoris, no? Que hi ha Saragossa o València, i és car. Cada fruita, no sé si són un anàlisi d'aquests, no sé, són 200 o 300 euros cada peça. I, clar, això no ens ho podem permetre de fer, no? Vull dir que això és el que t'ha d'abans de l'administració, sí que seria una feina que l'administració tal vegada hauria d'implicar-s'hi més, no? amb aquest aspecte. Però, bueno, això hem anat cercant. Sí que n'hi ha de varietats que, perquè, per exemple, a l'O, que l'emporter, sí que hi ha gent que es dedica ja de fa temps a cultivar fruiters i anant mantenint les varietats antigues que ja han interessat més. I, de fet, allà sí que ja és una garantia, de qualque manera, el que han trobat allà, de que sí que són varietats locals antigues, no? I a vegades això depèn. I una vegada localitzant les varietats, doncs fem el procés de reproducció d'aquesta varietat, no? Amb les tècniques que es coneixen, que diu Sempelt.
0: Sempelt.
1: Exacte. I una vegada aconseguim que Sempelt agafi, doncs això.
0: Comença el procés.
1: Vagi creixent, s'abre. Llavors, aquí també, allà dins del projecte, hi ha com dues vessants. Per una banda, la producció d'aquestes varietats per vendre i llavors també el manteniment d'una col·lecció de varietats a la mateixa finca de Saranjassa, que són ja quan, bueno, els arbres grossos, per mantenir-los allà. Per una banda, per anar agafant el material vegetal que necessitem per seguir fent empels i seguir produint aquestes varietats. I per l'altre també per tenir-lo allà com una espècie de museu de varietats antigues a l'aire lliure, no? Amb cada varietat d'una plaqueta, amb una foto de la fruita i una petita descripció de lo que és aquella varietat. I per, bueno, perquè es pot visitar, no? I clar, de varietats n'hi ha tantes, al final, que no ens produïm totes per vendre. Perquè, evidentment, d'aquestes varietats antigues n'hi ha que tampoc tindrien massa sortida, no? a nivell comercial, perquè s'ho fa la fruita més xereca o perquè, bueno, no hi ha un interès, o la gent també te desconeix i no te demana ja directament. Però, bueno, és un poc això, no? És el procés de producció d'aquestes varietats, una banda per mantenir la col·lecció i engrandir-la en el cas d'anar trobant varietats noves, i per l'altra anar produint les varietats locals antigues que més sortides tenen comercialment, entre cometes, i, bueno, i per vendre-les després a tota aquesta demanda que hi pot haver, sobretot que té d'aficionats o de gent que té hortals.
0: Sí, això t'anava a demanar, que la demanda ve de gent particular més que empreses, no?
1: Sí. A part que nosaltres a nivell del volum de producció que tenim també és petit, i tampoc podem abraçar massa demanda, no? Tot i que sempre ens han dit que si en féssim més segurament que podrien seguir tenint sortida aquestes varietats. Però, bueno, són pocs en el projecte i hi ha molta més feina també, a part de la producció dels arbres, de manteniment de la finca, tota la part aquesta social que té també de cursos que feim i tal.
0: Sí, aquí volia entrar un poc a la part social, que m'has dit que feis feina en gent que està en una situació de risc laboral o risc social.
1: D'exclusió social.
0: I com, en la teva mirada, com veus el fet de fer feina o de, bueno, de ser un pont entre aquest context d'aquesta gent i tenir un entorn així per poder-hi fer feina? Com veus que això pot ajudar a la gent?
1: Per una banda, hi ha els que venen ja amb un contracte d'inserció, que es diu, que en aquest cas poden estar un any i et simplement mira una ajuda que tens, perquè ja és quasi un contracte normal, un contracte d'inserció, i fan allà un any de feina i aprenen el que és l'ofici de treballar els arbres solters, de manteniment de finca. I normalment ja són perfils els que venen en contracte d'inserció, que gent que ja ha fet feina a vegades, però que per edat, potser a partir dels 50 anys, que ja és molt difícil trobar feina o altres problemàtiques també que puguin tenir, tenen difícil d'accedir en el mercat laboral convencional, diguéssim. I això els permet de qualque manera de seguir cotitzant i de tenir una alternativa en aquest sentit. I llavors hi ha el que són els cursos de formació prelaboral, que aquest sí que és per formar de qualque manera amb el tema concret de la producció de fruiters. El que passa és que són cursos molt curts, són de 2 mesos. I clar, la veritat és que és poc temps per poder aprofundir molt en l'aprenentatge de les feines. No? I el que feien també, com que són conscients de que a Menorca la producció de fruiters o de fruita és molt limitat. Dins l'agricultura, dins el conjunt de l'agricultura a Menorca, el sector frutícola, diguéssim, que és molt, molt minoritari. Sí. Clar, i a nivell de sortides, llavors, també és molt més limitant. No? Per això feim els cursos aquests també ampliant un poc la perspectiva de dir, feim això de fruiters, però també una mica d'horta, que sí que hortalitza. Això no ho he dit abans, tot el que fem allà ho fem amb ecològic, que sí que hi pot haver més sortida, no? Més demanda de mà d'obra en tema d'hortalissa ecològica, i fins i tot també intentàvem acompanyar tot això amb una mica de jardineria, també, que evidentment
0: hi ha més demanda,
1: no?
0: Sí.
1: I és un poc això, el que fem, no? Després que es puguin acabar col·locant en feines al camp, aquesta gent, és el complicat, al final, no? Per una banda, això, perquè no hi ha massa demanda. I llavors és perquè també hi ha perfils que venen t'hi costa també el tema del camp. No? Per ells és una ajuda, perquè amb aquests cursos també cobren una petita paga. I a vegades quasi més venen per la paga que perquè t'interessi especialment el tema del camp. No? Però intentar amb nosaltres que s'apassionin i que els acabi agradant la qüestió.
0: I veus que per almenys és fer feina de fora, fer feina en les plantes, ja t'ha de nivell psicològic per ells, és una ajuda? O...
1: Sí, en general ho notes, sí, que agrada. A més, allà baix, ja ho coneixes, sí. És un paradís, aquella zona de Saranjassa, del Gendà. I la veritat és que sí, que sempre hi ha hagut molt bones vibracions amb la gent allà baix. I ho veus, que sí que els agrada en aquest sentit, també. De l'aire lliure i d'una natura agraïda, no? En aquest sentit.
0: Bé, un poc anant o mirant cap a tu, que és el que t'ha duit a tu a tenir aquesta passió, una d'elles, del camp i la naturalesa, si ens vols contextualitzar un poc, què és el que t'ha duit amb aquest camí?
1: De qualque manera, supos que no ho sé, vés a saber dins el cap les connexions i la sensibilitat, i els pensaments i els coneixements que vas adquirint al llarg de la vida, com es conjuminen i acaben desembocant o dirigint-te cap a una banda o cap a l'altra. Però amb la natura en general i amb el camp de Menorca, amb la natura de Menorca en concret, jo crec que ja és una cosa que de petit, quan als anys 80 encara es podia acampar en aquesta illa, i molts de ferreriencs anàvem a Trabaluja i a passar l'estiu, que són coses que després te'n dones compte més de gros, no? En aquell moment ets més inconscient i potser no ho valores, Però sí que ja va ser una primera sort, no? de viure davall un pinar i de passar tot un estiu allà i uns quants anys seguits, de que contacte, no? amb la natura, que ja de qualque manera te la fa estimar i te la... I tot això després, a mesura que vas creixent i quan vas mamant també de totes les problemàtiques que han anat sorgint a Silla, d'urbanitzacions, de destrucció de Silla, pues, bueno, més que mai acabes també això, prenent partit de qualque manera per la defensa d'aquests espais naturals i el camp en concret, com a espai de feina i i estil de vida, i això te la va haver de més tard. Tot i que sí, es veu que era petit per casa, jo haig dit a mon pare i ma mare que jo, quan fos grot, seria pagès i pintor. Jo, òbviament, ja se m'havia oblidat. I ara que estic en el camp i

0: I llavors, quan vaig acabar això, vaig fer geografia autònoma, també. I geografia també em va obrir molt el cap, perquè és una disciplina, diguéssim, que és multidisciplina, no? Que toca moltes vessants de tot, de tenir una visió molt, molt global de tot, d'economia, demografia, geografia física, de meteorologia, de paisatge, de natura, de medi ambient. I bueno, em va agradar molt en aquest sentit també, no? I passa que després, des d'aquesta formació acadèmica, he fet poques feines lligades a això també, no? Cosetes petites. Fins que això, vaig estar a Catalunya fins al 2004 fent diferents tipus de feina, i el 2004 vaig tornar a Menorca. I ja ha escat de poc, el 2006 me van oferir la possibilitat aquesta d'entrar dins el projecte d'Arbres del Gendar. La veritat és que la meva experiència en Paltant era zero o pràcticament nul·la, en aquest sentit. I me fa un poc de iuio posant-me així a muntar de qualque manera el projecte aquest, que en aquell moment també hi havia en Tito, de Ciutadella. De fet, en Tito també vam estar molts anys junts. En Tito ho va deixar el 2015, em sembla. Però bueno, va ser al final un aprenentatge també d'anar aprenent la tècnica de Sant Pelt, d'altres tècniques també per produir aquestes varietats antigues. I a poc, pues, d'anar-ho disfrutant també i aprenent cada vegada més coses. I tal vegada és amb la feina que de qualque manera m'he sentit més pagès, entre cometes, i més a prop de la de feina pròpiament del camp.
1: Sí. Ah, que bé, un bon camí.
0: Sí, jo crec que sí, perquè ja t'he dit que tampoc en vivim de la producció i per tant no puc considerar pagès en aquest sentit. M'agradaria, a vegades hi pens, també de poder viure al camp i poder dedicar-me a la producció de fruita i de produir arbres fruites també. Però és difícil també a la vegada. Sí. I t'agafes de moment a lo que tens més segur. I ara, el projecte que encara pot donar molt de sí també. Però bueno, la possibilitat de viure al camp i també és difícil. Sí. També gent que conec, que m'ho comenta, que està... Bueno, l'accés a la terra és complicadíssim. Si ets propietari o... Costa molt.
1: Bé, si vols, feim una petita pausa, després xerrarem d'activisme, d'accés a la terra i tots aquests temes interessants, i te vull demanar si vols, per aquesta pausa, oferir-nos una cançó o posar-ne una.
0: Sí, tenc dubtes, perquè n'hi ha una que m'agradaria posar-la, perquè el tema de Palestina me trasbalsa molt i tinc ganes de fotre una cançó perquè senti, i ja està bé, del genocidi aquest. I a la vegada també, com que els temes és escàs del camp i de fruita, varietats locals, fruites i tal, tenc una cançoneta feta meva que es diu Tutti Frutti Som, i també m'agradaria cantar-la. Però bueno, deixa'm fer un glob d'aigua.
1: Sí, i... sé qui tu vulgui.

0: Bueno, moltes gràcies per aquest temazo.
1: Vam, si es sent bé.
0: Jo crec que sí. Bueno, això és un altre dels teus amors, m'imagino, no? La música i la cultura.
1: Sí, la veritat és que sí. Crec que ja també fa molt de temps que m'agrada escriure, sobretot. Pintar també, però bueno, en el dia no pint tant. Uh-huh. I escriure bàsicament la poesia. M'agrada fer poemes. I després, com que supos que mira, també tinc aquesta dèria musical, també m'agrada després posar-li música en els poemes, no? Mm. I surten cançonetes de tant en tant.
0: Uh-huh. I com casa, l'amor pel camp i l'amor per la música i la poesia?
1: Bueno, jo crec que tot són coses molt, molt viscerals i molt de dins, no? I de sensibilitat. I com t'he dit abans, que la terra ho és tot, de qualque manera. I també inspira, no? La bellesa, amb molts aspectes que lliguen amb la sensibilitat humana, pues a partir d'aquí, no? De la creativitat també, inspirat per un paisatge o per qüestions també socials lligades a la defensa del camp, de la natura, doncs van sortint després aquests escrits o aquests poemes. No? Evidentment hi ha molts altres temes també. Mm. Però jo crec que la natura sempre ha estat una font d'inspiració i de creativitat. No? De fet, m'agrada molt, no te vull dir que quan vaig pel camp me comenci a empastar de fang per sa cara i olorar així s'aire com una papona.
0: Bueno, n'hi ha que ho fan, eh? Això.
1: Sí, és polit també. O sigui, m'agrada abraçar molt, m'agrada abraçar en els arbres, sí. Això sí que és una cosa que molt telúrica.
0: Empaltar i abraçar.
1: Exacte, sí. I el que té, no? que és un llenguatge final, també la natura, els elements, molt bàsic, molt primitiu, molt elemental, i en aquest sentit, pues, el contacte i el coneixement d'aquest llenguatge, intentar entendre i escoltar-lo, també penso que bueno, és molt important pel creixement i per poder viure també amb una certa harmonia amb l'entorn. No? Mm.
0: En relació amb la defensa del territori, a on veus Menorca tu avui en dia?
1: Puf.
0: Una altra pregunta petita.
1: Exacte. Bueno, no ho sé, al final la veig dins del context també general, global, de que estem en unes circumstàncies, jo crec que bastant complicades, el canvi climàtic, canvi climàtic i al final és crisi ecològica general, perquè és canvi climàtic però també contaminació de rius, de mars, de terres, pèrdua de biodiversitat, a nivell mediambiental, pues, totes aquestes qüestions que ja fa anys que venen de molt enfora, lligades a un procés, a un model, més que un procés, un model d'economia que coneixem com a capitalisme, que és un sistema voraç, és final, no? que la seva màxima és créixer al màxim, acumular el màxim de beneficis amb el menor temps possible. I clar, això en un planeta, i en el cas de Menorca, en una illa amb recursos finits, pues, és impossible. Mm. I per això estem on estem, mediambientalment, però també socialment, perquè aquest sistema també, per aconseguir beneficis, doncs necessita explotar laboralment a la gent i crear moltes injustícies socials també. No? I jo crec que això ho vivim a nivell global i a nivell de Menorca també. No? Sempre s'ha dit de Menorca que això, fins als anys 80 més o manco tenia un model d'economia més o manco equilibrat, no? Encara que fos dins del capitalisme, però bueno, al manco hi havia com tres sectors més o manco equilibrats, el camp, l'agricultura, l'indústria i el turisme. No? Però ja de fa dècades aquest equilibri s'ha perdut totalment i tot s'ha enfocat de cara en el turisme. Uh-huh. I això, clar, crea a la vegada una economia molt fràgil, no? Perquè dependre només d'un sector És a dir, que aquest sector falli, pues, anem a la merda, no? No hi haurà un camp productiu ni una petita indústria que pugui aguantar després si no existeix, no? Si la desmantellem. I per això reptes que tenim, jo crec que són molt importants, molt urgents, però desespera un poc també a la vegada, perquè veus que a nivell polític, institucional, l'administració, no es fan les passes que s'urgència de la situació exigeix de qualque manera, no? o demana, sinó que som com pilotes fora i pambant i sembla que esperam un col·lapse i sense posar-hi quarada, no? I això és el que desespera més, no? A nivell de Menorca, això, veus que d'any en any es va massificant cada vegada més, cada vegada més turisme, fins i tot el camp, que fins fa 4 dies encara es mantenia un poc al marge, cada vegada més agroturismes, més les finques s'estan comprant grans capitals estrangers o, bueno, és igual, o peninsulars, però la qüestió també és un poc estranger. I està perdent el que és el camp. El camp produeix per alimentar, produeix aliments. I ara passa a ser un agroturisme, que no vol dir que no sembrin 4 coses per accedir en aquest agroturisme, per fer aquest agroturisme, però la part grossa de la producció acaba sent turística.
0: Sí. Ja no basteix una població, sinó un model turístic.
1: Exacte. I després això, que també amb la elitització de qualque manera que està agafant Menorca últimament, a nivell de camp també s'estan posant en marxa projectes de productes d'olis o de vins, però a uns preus que també són elitistes, no? que la gent local no hi pot accedir. No. I això em sembla que tampoc és una alternativa per molt oli ecològic que sigui o per molt oli tal que sigui, si no es fa també perquè la gent, el ciutadà normal, ho pugui comprar i consumir, em sembla que tampoc no veu el món. No?
0: Sí, ja pensava un poc en un símil amb el que feis vosaltres al Gendar, en les varietats locals i la resiliència que té la varietat local, no? Les varietats antigues, i com aquestes varietats de fora que han vingut en els darrers anys, que consumeixen molt més, necessiten més energia, més aigua i no estan tan adaptades, un poc és el model que hem triat també a Menorca, no? O no només a Menorca, però que ens afecta aquí, no? Que lo local, lo d'aquí, lo nostre, lo identitari, com es va perdent a canvi d'una cosa externa que ens dona molt de beneficis immediats, però a mig termini, bueno, no sabem, però ens podem imaginar com acabarà, no?
1: Sí, el problema és això, que anava abandonant unes coses que estaven adaptades a unes maneres de fer que estaven adaptades a senyors en gràcies a Silla, de qualque manera, i sobretot, però jo crec que també patim a nivell global, i a Menorca també, patim d'una colonització mental, no? Del capitalisme, no? A tots els doblers, tot ha de ser subjecte de negoci, no? Tot ha de ser objecte d'especulació i de fer-hi doblers amb les coses, no? I a més, com més, millor, no? I com més velocitat, millor. I clar, i això no va al món, no va al món. De fet, ja ho veiem, a nivell de turisme, que fins on han de créixer, vull dir, quin és el límit, no? No ho sé, jo en aquest sentit ho veig molt, molt pelut, la veritat. Ara, clar, no sé, jo crec que des de baix la gent n'és conscient. El que passa és que també vivim en un moment un poc difícil a nivell social, perquè estem com en un moment de baixada, no? de moviments i d'empenta de protestar o de fer coses per capgirar la situació, no? I també estem bastant desmobilitzats des de baix. Però bueno, al final ja ho sabem també, que no hi ha cap més alternativa, que és el que hi ha hagut sempre. No hi ha cap fórmula màgica, ni cap, sinó que se lluita des de baix per aquelles coses que volem aconseguir, no? I no perdre precisament aquestes coses que d'identitat, no? que ens defineixen com a menorquins, com a menorquines, com a illa, que són les platges, que són el seu paisatge, que és el camp, que és una llengua també, que des abans de les varietats locals i les que venen de fora, estem patint també una colonització lingüística, no? de qualque manera. I clar, si no batallam per aquestes coses, ens acabarem diluint dins d'aquesta societat global que serà tot en anglès i en castellà i en set llengües majoritàries. I llavors què serà? Menorca? O què serem, no?
0: Bé, un poc aquí, per sort, tenim espais com Ràdio Far i en aquest programa també un petit granet d'arena es poden donar veu a gent com tu, a gent també que fa, bueno, que lluita des de baix i per poder mantenir per lo menos, encara que siguin converses i donant espai a que això encara hi és, no? I que seguin lluitant.
1: Sí, home, tal vegada donar-te una visió un poc pessimista o un poc de sones de la cosa, però evidentment, clar que sí, que hi ha molta gent, més com us pensant vegades, que fa feina i que munta històries i projectes per seguir mantenint aquest caliu de reivindicació i d'identitat, no? De qualque manera. Jo crec que, però, és això el que ens falta tal vegada. Ara ja m'hi fot fins baix. És que totes les lluites també, i això crec que és una victòria també del sistema, són sectorials, no? Lluitant, no? per la llengua per un costat, o per contra la massificació per un altre, per dur a Palestina per un altre. Jo crec que al final són totes les lluites acaben convergint allà mateix, que és el model capitalista de sistema en el qual vivim. I, clar, què passa? Que sembla que no hi ha una alternativa, no? Però, clar, serà alternativa, i tant que hi és. I jo me sap greu perquè a qualcú li farà mal dures, però socialisme, comunisme, anarcocomunisme, com li vulguis dir, són sistemes que plantegen el manco teòricament un altre model de funcionament, no? De lo col·lectiu, de lo públic, de l'interès comú, de la societat, i és cap aquí que han d'anar. Després, clar, evidentment molts exemples han fracassat amb aquests models, no? Però a nivell teòric sí que són més justos que no és capitalisme, no? I a lo millor, evidentment, que les alçades que estem al segle XXI, doncs a lo millor és una mescla de diferents models o diferents coses, no? Però que sí que sobretot una cosa que prioritzi el col·lectiu, el comú, que acabi amb aquest individualisme i amb, que mos un sistema capitalisme de que casa la seva i casa el seu llombrigo, el seu cul i prou, sinó si no poden sobreviure tots, no? I aquestes desigualtats de rics i pobres, no? Que cada vegada augmenten més. Veus aquí ara això que comentàvem abans, que Menorca s'està convertint en un elitisme bestial, no? De gent amb un fotimer de pasta que venen aquí i quan la gent d'aquí no pot accedir a un habitatge solament. Per tant, si no prioritzem això, el col·lectiu i el de tots, no anarem al món. I això com s'aconsegueix? Pues planificant l'economia. Planificant, no pot ser deixar-ho en el mercat, no? Es oferta i la demanda, no? Hi ha l'especulació. Sí. I aquí hi ha un nínxol de negoci, vinga, fins baix i fins que tal, i després anem a una altra banda.
0: Sí. Quant i menys tenir una visió, no? De quin model volem, perquè al final anem a cegues i anem a el que el capitalisme marca.
1: Jo crec que per això sí que hi ets alternativa, una economia planificada i tant que hi és. I ajuntar després totes aquestes lluites envers de cap projecte comú, de cap model comú de planificació, jo crec que sí, que hauríem d'anar tots a una ja directament a demanar cap model nou. No? No lluitant per separat amb cada cosa, sinó aglutinar forces per empènyer cap un nom. Ara sona molt utòpic, molt de so, així com estem tots, evidentment, però crec que és l'única alternativa. ajuntant-nos en totes les lluites per proposar un model diferent, no? Que ja hi és, crec jo. I a veure, va, el que passa, clar. Feim anys, també. I a vegades te canses un poc, també, de quan veus bueno, que en tots d'anar cap a millor, sembla que anem cap a pitjor, no? Ara hi ha eleccions europees, que sembla que el Parlament Europeu cada vegada serà més de dretes, més de so, en tot el belicisme, aquell llenguatge belicista que està també prenent embranzida per tot. No sé, però bueno, em vanto i no n'hi ha d'altres, al final, que seguir reivindicant les coses, el món que volem. Està clar que un altre món és possible. Ara. Sí.
0: Bueno, i encara que sigui un altre petit gra d'arena, pues, la feina que fas tu allà en els barrancs, de conservació, de protecció, de reproducció de varietats locals, de varietats d'aquí, i que això pugui seguir existint, pues, ja és una petita lluita, no? I és una petita victòria, o petites victòries que
1: sí,
0: es practiquen, encara que tinguin un impacte... Bueno, limitat, no? Però...
1: Sí, però no te creus. També mos crea contradiccions. Bueno, jo el manco personalment com a treballador d'aquest projecte. Perquè, clar, és un projecte que depèn molt també de subvencions i d'ajudes, no? I a vegades te venen ajudes o s'accepten ajudes que penses que no per aquí no. Des de Amancio Ortega, no? Aquest de Inditex. BBVA's... I hòstia, BBVA, una de les banques que més inverteix en armament en aquest país, o que desnonen a gent de les seves cases, no? I llavors, per fer-se anar a la cara, a la consciència, fan aquesta aportació social a entitats sense ànim de lucre, no? És complicat, és molt complicat, perquè és un tema difícil. Però sí, evidentment, que el que és conservació de varietats locals, donar possibilitats a gent amb problemes d'inserció laboral, clar que sí que és un granet, és un granet d'arena dins de tot aquesta marabunta de situacions. No? Passa que ja més a nivell general també de Menorca, jo crec que un problema que tenim aquí, quan comentàvem d'aquests tres sectors de l'economia més equilibrats i tal, no? I que ara tot és turisme. Tampoc no hi ha hagut mai, de fet, una política agrària amb cara i ulls feta a Menorca i des d'aquí, no? I per Menorca. I això jo crec que és un problema molt, molt greu. Perquè, llavors és que deixes el camp a mercè de l'especulació immobiliària, dels interessos més això, urbanistes quasi que pròpiament agrícoles. I això em sembla que faria molta falta, una política que torni a potenciar el camp per lo que és, que és producció d'aliments, quan també parlàvem de sobirania alimentària i que podríem produir molta més cosa a Menorca, amb el camp que tenim. I la major part de coses ho duim de fora. Pues, també seria qüestió d'exigir unes polítiques en aquest sentit, l'accés al camp, comentant, gent jove que s'hi vol dedicar i que...
0: Donar facilitats en això, també.
1: Exacte, no? Posar facilitats perquè la gent jove... Potenciar que la gent jove, que no vagi al camp com una feina de segona o tercera categoria d'allò fer de pagès. No, cony, una feina digníssima i a més això, que es potenciï, s'hauria de potenciar entre la joventut també, que és fer feina al camp.
0: Sembla una tonteria, no? Però fa falta tornar a associar la pagesia com a producció d'aliments. Una cosa tan bàsica que sembla que ja no ho entenem així, no? Sí, un poc falta, així com ho veig jo també, una idea de un poc de sobirania alimentària com a necessitant la pagesia per abastir una població. No esperar que venguin mal dades com quan hi va el confinament, que llavors sí que necessitàvem els pagesos i els elevàvem, no? Però després ja no.
1: Bé. No, però això es necessita planificar i es necessita... que hi hagi una política encara i ulls, no? que estimuli, que potenciï i que augmenti totes les possibilitats que té Menorca en quant a producció agrícola. Això seria, bueno, seria un gran que... Passa que... Clar, està per veure.
0: Tot està
1: però,
0: per veure.
1: De fet, també això, hi ha gent jove que fins i tot en totes les dificultats aquestes que deim, si fot pel mant i el manco fa allò que vol, no? que és polit.
0: Sí. Segueix agent, gent valenta.
1: Sí. No, hi haurà, hi sortiran.
0: Bueno, idò, jo ho deixaria aquí. Podríem xerrar moltes més hores, però em sembla que, bueno, que ho podem deixar aquí. Jo t'agraeixo que hagis vingut. Espero que el programa també serveixi per donar almenys una visió i aportar un granet d'arena sobre la situació, la teua mirada. I res, si te vols despedir amb una cançó, si aquí n'has posat tantes, la podem posar ara.
1: Idò, això, exacte. M'agradaria molt aquesta cançó de Palestina. Bandera rossa palestina, però bueno, perquè com que estem a més un genocidi i sembla que sigui el més normal del món i bueno, i perquè no caigui en s'oblit ni aquesta música tan potent, a veure si musicalment també la música mos empenya a aixecar espunys i les aixades i les forques.
0: Idò, vos deixam aquesta cançó i res, donar les gràcies i fins la pròxima. Salut i terra. Mm-hmm.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ressona.
2: Entre Sineu i Sant Joan s'alça el Puig de Reig en forma de pa de sucre. La gent diu que de dins hi ha un tresor i que per treure'l han de donar tres voltes en el puig amb un glob d'oli verge dins la boca en punt de mitjanit. Si n'hi hagués cap que acabés de donar la tercera volta, tot d'una li sortiria un bou amb una candela encesa damunt cada banya. I tot corrents s'enfonyaria dins una cova i per endins, i per endins, i per endins. Pitjant-li darrere, el bou no s'aturaria fins a un caramull d'una cosa negra. El bou hi treballaria, li caurien ses candeles i pegaria en foc en allò negre. Faria un traferest i tomaria un caramull de dobbes de vint d'escomo d'un formiguer gros. Són molts qui ho han provat de donar aquestes tres voltes en el puig amb el glob d'oli verge dins la boca. Però, abans d'acabar la darrera volta, l'oli se les ha escapat, o perquè han fet oi, o perquè han sopegat, o perquè els ha vengut xinglot o qualsevol altra cosa. I bona nit, tresor.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
3: Mon pare era una persona que li interessava molt en de dir la cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot, molt. I cançons i històries d'aquestes, i bueno, i el fandango l'han hagut de conèixer per força, perquè a part de Ciutadella, nosaltres, tenc que dir, que en aquest moment també vam enviar una persona des migjorn a Ciutadella a que prengués el bolero seu, perquè nosaltres...
4: Una espia, vam... era una espia.
3: Bueno, no, sabíem per què era. Perquè, en vez de ser un dia, va arribar a ser dos dies, i nosaltres quedàvem curts de balls, no tenien gaire cosa, i vam anar cercant. Després vam tenir una filla dels senyors de Vini Cudrellet, el lloc que està de vora Sossí, que estudiava a Palma, magisteri. L'hivern se dedicava a aprendre balls mallorquins i l'estiu, com que venien a passar el loquí i vint a Cudrellet, me'ls ensenyaven altres.
4: Feu intercanvi?
3: Sí, ella venia a posta per ensenyar-nos i nosaltres així anàvem afegint balls perquè no fos sempre ballar el mateix.
4: Exacte.
3: Perquè dos dies cada setmana representava sobre moltes coses.

Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

A nit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant, tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador. Però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Som tan coneguda que quasi no necessit presentació. M'agrada jugar amb llops quan passeig pel bosc. I com sé que aquests són entremaliats, sempre em posava el meu millor vestit per cridar la seva atenció. Molts cops ratllava amb ells durant molta estona, perquè pensava que em tenien estima, fins que vaig descobrir que em volien menjar. Va ser llavors quan la meva sàvia em va ajudar a sortir de la boca del llop. Doncs ella tenia experiència. Des d'aleshores prefereix jugar amb animals menys perillosos. Benvinguts, benvingudes a la Mà de Contes, aquí a Radio Far Menorca. Us xerren Andrea Oyamburu. Hem començat amb una versió resumida de la narradora Sandra Cerezo. Imagino que ja sabeu de quin conte estem xerrant. Efectivament, La Caputxeta Vermella. Aquest és un conte de fades de transmissió oral que s'ha convertit en tot una icona de la cultura popular europea. Tothom coneix a La Caputxeta. Versions sobre aquest conte s'han fet moltíssimes. Algunes més sanguinàries, altres molt més endolçades. Val a dir, curiosament, que és un conte que en Disney mai va pervertir d'un-lo a sa gran pantalla. I també és curiós que, tot i ser un conte de fades, no té cap element màgic, com poden ser ses fades o les hades madrines, varetes màgiques, ogres, botes màgiques, etc. Tot i així, és un relat que està molt ficat dins la cultura europea i que ha arribat a provocar en societats urbanes

0: creença de que els llops són perillosos pels éssers humans, cosa contrària que han mostrat alguns mites i històries, com per exemple Rèmulo i Remo o el llibre de la selva, on les lloves justament són aquelles que cuiden i protegeixen en els més menuts. En tot cas, la caputxeta sempre obre debat de tot tipus. Recordeu que no fa molt algunes escoles de l'estat espanyol van intentar censurar aquest tipus de contes. No volien que els infants a l'escola el llegissin. Un llibre que la primera versió va ser escrita el 1023 i encara avui, el 2023, dona de què xerrar. Sa fieta salvada pels llops, que és una traducció del llatí, és el nom del poema on apareix per primer cop, de forma escrita, una fieta amb una caputxeta vermella. En aquesta primera versió, el llop no es menja la fieta, ja que aquesta està protegida per una capa que li havia regalat el seu padrí el dia del baptisme. Va ser el conegut recopilador i escriptor Charles Perrault el primer, temps després, en recollir aquesta història i incloure-la en un volum per contes per a fiets. S'ha de dir que, tot i ser per fiets, aquesta versió és bastant despiadada i brutal. Val a dir que va suprimir elements encara més forts que sí tenen les versions orals anteriors. Així que, si sou curiosos, aneu a llegir qualque d'aquestes versions de la caputxeta un poc més sanguinàries. Posteriorment, al 1812, els germans Grimm, que segur que també coneixeu com a recopiladors, van incloure aquest conte, però amb dues versions molt més suaus i diferents que encara avui són considerades les més llegides de tot el món. Com us deien, però, la caputxeta ha estat reinterpretada de moltes formes. Li han canviat el color de la caputxa, a blava, a blanca, l'han fet més moderna, més antiga, més clàssica, l'han fet atemporal, l'han fet un personatge sumís, guerrer, feminista, alternatiu, creatiu, innocent, culpable i un sense fi de versions. I avui, aquí, en portem una de més, una de les moltíssimes que hi ha, una versió actual de colors que poc s'acosta a la tradició, això es ve, i que, si més no, es pot tornar a obrir el debat sobre la caputxeta. Voltros què en penseu? Què penseu d'un llibre que s'ha mantingut durant tants d'anys a la nostra tradició i que encara avui en dia dona de què xerrar? Mariners, marineres, desconnecteu del món, obriu el cor i l'ànima i regaleu-vos aquesta estoneta. Que el conte ja és aquí. Com cada dijous, la mare va demanar a la capo que portés una cistelleta a casa àvia, com ha de ser. La capo va pensar, sempre igual, sempre el mateix, però quan canviarà el conte? I per primera vegada va dir no. La mare, estranyada, li va demanar «No?» «No, però sí», va respondre sa fieta. «Sí, però no?» va demanar sa mare sense entendre res. Na capo li va explicar que ja estava cansada de fer ses coses com han de ser. Anar caminant pel bosc, a caça iaia, escoltar el llop, quin camí ha de seguir, dir allò de «Però quins ulls més grossos que tens!» «Aniré a caça iaia», però com jo vulgui, amb bici i amb una capa de molts colors. Sa mare li va explicar que ses dones sempre havien dut una capa vermella per travessar el bosc. Era sa tradició i ella havia de fer el mateix. Doncs jo no faré el mateix que ses altres, perquè jo sóc diferent, va dir na capo. Fia, tu ets igual que ses altres fietes. Esclar que sí, sóc igual, però diferent. Diferent, però igual? Igual però diferent, va dir na capo. I així van passar una estona jugant i rient amb ses paraules. Aquell dia, per primera vegada, el conte podia canviar. Na capo va travessar el bosc amb bici, amb una capa de molts colors. I, com ha de ser, es va trobar amb el llop ferotge, que en veure-la vestida així no la va reconèixer i es va espantar. A ell no li agradaven pas els canvis. i només se li va acudir dir... Que en l'idioma de Jobs vol dir... Això no és normal. Nakapu, molt somrient, li va demanar si no li pensava indicar el camí que havia d'agafar. I el llop va obrir molt sa boca per contestar. Però no sabia què dir. Vaig a veure sa meva sàvia. Vols venir a berenar amb nosaltres? Hi haurà xocolati.
1: Això no és normal,
0: va pensar el llop.
1: Aquesta nena no és normal.
0: I quan ja li feia mal el cap de tant pensar, va udolar.
1: Aquest conte és diferent i a mi això m'espanta.
0: Doncs ja t'hi pots acostumar, perquè per fi canvia alguna cosa, va contestar Nakapu. I se'n va anar per primer cop pel camí més curt. Va descobrir que no era ni més fàcil ni més còmode que el llarg, però li va agradar molt més perquè l'havia triat ella. En entrar a casa àvia, la va trobar allà, llegint, i Nakapu va pensar... Però quins ulls tan grossos que té! I va córrer a fer-li un petó. Sàvia, en veure-la, va dir... Estàs igual... però diferent. Diferent però igual, va ballar Nakapu, fent onejar la seva capa multicolor. Estic orgullosa de tu per ser tan valenta, va dir Sàvia. Nakaputxeta no en tenia res. Era valenta per ser igual però diferent? Diferent però igual? Sàvia li va explicar que això és el més difícil i després de treure de l'armari una vella capa amb els colors de l'arc de Sant Martí, van sortir totes dues a fer un tomb pel bosc. Un passeig igual, però diferent. A partir d'aquell dia, el món dels contes no va canviar, però sí la vida d'una fieta que ja no era només vermella. Ara era multicolor. I el que és més important encara, una fieta feliç, perquè era ella mateixa. Què em contes, Caputxeta? Escrit per José Carlos Andrés i Eric Puibaret, dedicat a Namaya, perquè és igual, però diferent.

0: Ràdio Far presenta Sa Rondà, Sa Cova Murada.
1: En el barranc del Gendà, penyes amunt, un recincle per davall sa talaia de Torre Petxina, hi ha sa cova murada. És molt gran. Tingué sa boca tancada amb una murada de grans pedres, de sa que encara en queda mostra i es nom agafat a sa cova. Per casa, per ell, i corral per ses cabres, l'aprengué en Cànoves es Cabrer, que pasturava el seu ramat pels penyals, timbes, mals llocs i males petges des barranc del Gendà. Un dia, estant de vora l'entrada de sa cova, va veure una ombra estranya que li arribava en els peus. Alçà el cap i dreta, dalt d'una penya rònica, hi vegé una dama hermosa, vestida com una reina. El cabrer se la mirà i no li digué res. Un altre dia la tornà a veure, hermosa, ferma i ricament vestida, i dreta dalt sa roca, com una imatge damunt sa penya. El cabrer se la mirà i callà la boca. No tenia res a dir-li. Una tercera vegada se li apregué. Dreta dalt sa roca, sa dama més polida que mai i més ricament vestida, se pentinava amb una pinta d'or. En Cànoves se la mirà i no tingué paraula per dir. Sa dama li digué:
2: ja que no em dius res, jo prendré sa paraula per fer-te una pregunta. Però abans de respondre, mira'm bé. Digues, què t'estimes més, sa dama o sa pinta d'or?
1: Sa pinta, digués cabrer.
2: Jas, seràs pobre tota la vida.
1: Sa dama li tirà sa pinta i desaparegué, i no l'han vista mai més. De vora l'entrada de sa cova murada hi ha una penya rònica, que en diuen sa roca de sa dama.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: aquí estem amb en Colau Gomila, Nico Gomila, no sé com t'agrada, jo t'he dit Colau de tota la vida.
1: Sí, sí, jo Colau està bé.
0: Colau està bé, eh?
1: Sí, sí, també... Colau per qui, pels amics.
0: Vale, vale. És un poc com el José, que no saps què vols dir jo, o José de Sucreria, o Joan Mino, què passa? Bueno, a veure, tots tenim 25 noms. Res, benvingut a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Res, això és una petició que m'has fet tu damunt l'escenari de la sala multifuncional i aquí estem uns quants mesos després, he tingut un pot de lío, però al final ho hem aconseguit fer. Vau estar en el nostre concert d'aniversari, que és març, no? Algo així? Que,
1: sí, sí, sí, és a Mercadal.
0: A la sala, aquí és costat, on estem gravant això. I res, però, clar, jo volia xerrar un poc de la teva carrera com a músic, que tu antes de que grup estés molta mili, com diu aquell. I m'agradaria saber com comences tu, com quin és el teu primer instrument? Jo crec que és el saxo o com
1: no,
0: dius?
1: No, la guitarra.
0: La guitarra.
1: Mal sonada, però la guitarra.
0: Quant d'anys tenies quan vas començar a tocar?
1: Ja, pues molt pocs, perquè jo ja tenia inquietuds d'aquests artístiques. Bueno, millor dit, m'agradava que me mirassin. I sempre pos bastant, no bastant, m'agrada pensar que és quan vaig començar, quan era molt, molt petit, vull dir, tenia la guitarra que era més grossa que jo, quasi, vull dir, sonava ja en la tuna aquella que hi havia amb Perico del bar.
0: Ostres, sí, sí. Què és això? No sé que m'està xerrant.
1: Sí, sí, jo de cert, de fa, que jo devia tenir 6 anys.
0: Ja.
1: O 7, hi ha fotos i tal, que la guitarra més grossa que jo. I en el portalet de Can Nostre, era les primeres meves actuacions, va ser en el portalet de la terrasseta de baix, que era, jo que sé, que m'agradava, que sonava pel carrer i això, i quedava per allà i això. A vegades passaven anglesos i demanava money, money. Ja començava.
0: Ja partíem, ja es tenim professionalitzat antes de...
1: I la primera actuació la vaig fer amb el meu germà, que jo tenia 7 anys, i vam venir ell sonava l'acordeon, i jo tenia 7 anys, i vam venir aquí a Mercadal a un festival d'un festival de no sé exactament de què era, supos que era per recaudar doblers de no sé quina institució, no sé qui és, però van anar aquí a Mercadal a sonar, i me'n record que era com una cosa que me vaig haver d'atrevir. No va ser fàcil la primera, però bueno, la vaig fer.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la 6a temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com. Les dones estujades, amb les bolses carregades, i en xor, passejaven tu cor. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
3: Anem a tirar per enrere i m'ho anem als anys 60. Als anys 60, per tot l'estat espanyol, van sortir infinitat de grups que adaptaven els nous ritmes que venien d'Inglaterra, dels Estats Units, el rock i tots els seus derivats, el surf, el beat, el blues, que eren estils que emergien amb força a conseqüència de tot això, del gospel, del country, bueno... Llavors, totes aquestes guitarres elèctriques, les bateries, formaven part del camí d'aquest procés, i sobretot per la joventut que tenia ganes de renovar, d'innovar, que el nou fenomen social va agafar forma, encara que aquí a Espanya el seu procés va ser una mica més lent. Eren aquests mils de grups que hi va haver, que van estalonar aquesta nova energia. Aquest rock que costava entrar a Espanya, però que alguns grups l'empenyien ja. No? El grup Los Pumas era un grup de Catalunya que és desconegut per molts, ja que el recorregut que van tenir no va ser molt llarg, i les cançons no van arribar tampoc a grans multituds. I aquest grup el posarà, molt recordarem, perquè un dels seus components que hi havia era un jove del Castell de nom Juan Antonio Oms, que havia nascut l'any 45. Aquest grup va néixer al 63, allà a Catalunya. De fet, el grup es va formar a Granollers, però no hi havia cap component que fos... Bueno, només hi havia un component que fos d'allà. Els altres eren un de Saragossa, un altre era d'Osca, ell que era menorquí, un altre que era de Salamanca. Bé, van començar a sonar, es van fer relativament famosos, van gravar dos discos petits, tenien pendent de gravar un tercer que no es va fer realitat, no el van arribar a gravar mai, només en van gravar dos, encara que van sortir per la tele en alguna ocasió i en algun recull de premsa he pogut veure notícies d'allò tipus Los Pumas preparan su tercer disco. Però en realitat aquest disc no va arribar a sortir mai. Fan versions dels Beach Boys, d'en Chip Berry, fan, els adaptaven en el castellà i les cantaven. Anem a escoltar una cançó que ara, per suposat, vos heu de posar en una altra onda, heu d'anar als anys 60 i en aquelles festetes que es fan i escoltar amb aquesta cançó que es diu Cuando caminas tú.
2: Sagramola, amb Beb Cardona. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè estan residint a Barcelona, a Catalunya, és persona en grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Com, quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, AC/DC o Highway to Hell, però és un tema d'AC/DC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de AC/DC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar... Digues, perdona.
1: Bon, i vaig començar a AC/DC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Llegeix Llandrisca.
2: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que, com molts, el primer llibre de literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de ses lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per Secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Ses seves peripècies es duran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordo els personatges dels frares que coneixen allà i sobretot tenc un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, la famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període, que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquella en què Menorca va ser més creativa, aquella en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de Menorca.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Avui venim a xerrar de no un, sinó dos grups que són un poc...
1: Una novel·la de ritme àgil, que augmenta a mesura que avança.
2: Sí, l'horta de secà. No de varietats,
3: d'acord? Ni obrir camins únics, sinó que busquem generar un espai.
4: Pescador, i llavors ja van venir a viure sempre.
5: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Ràdio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar cap projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu! Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
6: Benvinguts, jo sóc Bàrbara Ballarri i això és Sample Filosòfic, un programa de ràdio per samplejar el pensament. Si t'agrada reflexionar en els territoris que hi ha entre l'art i la filosofia, aquest és el teu programa. Volem samplejar el pensament, és a dir, provar i experimentar altres formes de pensar juntes. Sample Filosòfic és un programa de ràdio mensual creat per l'equip de treball de docència no reglada Art en Curs, que està integrat per estudiants, professores i professors dels graus de Filosofia, d'Història de l'Art i de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, que es dedica al vincle entre creativitat i innovació docent. Volem dedicar el tercer programa a pensar juntes sobre la inesgotabilitat de l'obra d'art. És a dir, ens preguntem, podem exhaurir una obra d'art? Portar-la al seu acabament i tancar-la amb clau sota la categoria d'obra perfecta, esgotada en la seva pròpia creació, contenidora de totes les perspectives i interpretacions possibles, portadora de cada matís, de cada gest, so, paraula o color. El llibre L'obra mestra desconeguda, escrit per Balzac i il·lustrat per Picasso, explica la història d'un vell pintor que ha treballat durant 10 anys amb la finalitat de plasmar la quinta essència de la bellesa femenina sobre el llenç. La seva pretensió és fer la gran obra mestra, una obra d'art amb la qual cerca allò absolut. No obstant això, acaba pintant una cosa insignificant i sense sentit per a tothom, excepte per ell mateix. El pintor, per tant, no aconsegueix el seu objectiu, ja que no pot copsar el que ell concep com la bellesa femenina. Així el pintor, és a dir, el creador, el productor, no aconsegueix esgotar l'obra. I l'espectador? L'espectador podria fer-ho amb la seva mirada? Quan anem a un museu, a un concert o al teatre, no estem davant de l'obra, estem en relació amb ella. Una relació és quelcom viu, fluctuant, que pateix canvis d'intensitat, de ritme i, si ens ho permetem i ens atrevim a ser vulnerables, el que hi ha entre nosaltres quan una relació esdevé és el territori de la transformació, espai en el qual no tornem a ser els mateixos que abans de crear aquest entre tu i jo, entre l'obra i nosaltres. En la relació amb l'obra d'art som el que som a l'instant present. No podem sostreure'ns dels condicionants i variacions del moment concret en el qual vivim, començant per l'espai que ocupem, la llum i la temperatura que hi ha, o les persones que ens envolten, i seguint pel nostre propi bagatge, és a dir, per tot allò que portem a la relació. Els somnis que tenim, el cansament que acumulem, els amors que hem viscut, o les converses que ens han fet posar en dubte una creença. Pensat així, l'obra és el que és a l'instant en què és activada per la relació que establim amb ella. I aquesta relació, com que canvia i es transforma, mai pot ser esgotada. Per tant, vist així, per l'espectador, igual que pel productor, l'obra d'art és inesgotable.

Locura, escrit per James Rhodes i publicat a Blacky Books l'any 2015. La creació musical que es relata juga amb la repetició d'una primera ària. Una ària és una peça que aporta el material temàtic per a poder crear, a partir d'ella, variacions. Les variacions es basen en la melodia de l'ària d'obertura. D'aquesta manera, es crea una peça inesgotable, ja que les variacions possibles de la mateixa són infinites.

El fragment que escriu Rhodes, fent referència a aquestes variacions, diu així. El 1741, un acabalat comte o una cosa semblant tenia problemes de salut i d'insomni. Com solia fer-se a l'època, va contractar un músic perquè visqués a casa seva i toqués el clavicordi mentre ell passava la nit en blanc, enfrontant-se als seus dimonis. Allò era l'equivalent, per rock, als programes de debat radiofònics. El músic es deia Goldberg i el comte el va portar a veure a Bach perquè aquest li fes classes. Al final d'una d'aquestes sessions, el noble va comentar que li agradaria que Goldberg pogués tocar-li alguns temes nous, per veure si l'animaven una mica a les 3 de la matinada. El tranquimacín encara no havia estat inventat. Arran d'això, Bach va compondre una de les peces de música per a teclat més imperibles i potents que s'han creat mai, que va acabar denominant-se Variacions Goldberg, una ària a la qual segueixen 30 variacions que acaben tancant el cercle amb una repetició d'aquesta primera ària. El concepte del tema i les variacions s'assembla al que s'observa en un llibre de relats curts basats en una idea unificadora. El primer compte descriu un tema en concret i cadascun dels següents guarda una certa relació amb aquest tema. Per a un pianista, aquestes són les composicions musicals més frustrants, difícils, aclaparadores, transcendents, traïdorenques i intemporals. Com a oient, en mi tenen un efecte que només aconsegueixen els medicaments més innovadors. Són classes magistrals sobre allò meravellós i contenen tot el que una persona podria voler saber al llarg de la seva vida. El 1955, un jove brillant i iconoclasta pianista canadenc, anomenat Glenn Gould, es va convertir en un dels primers músics que les va interpretar i les va gravar al piano, en comptes de fer-ho al clavicordi. Va decidir incloure-les en el seu primer disc, la qual cosa va espantar els executius de la discogràfica, que volien quelcom una mica més convencional. L'àlbum va passar a ser un dels més venuts de tots els temps dins del seu gènere, i avui dia continua sent una referència per als altres pianistes. Cap aconsegueix igualar-ho.

Acabem d'escoltar Flutter, una cançó d'Utrecht de música generativa, la versió més contemporània de creació inesgotable feta a partir de la repetició i la variació.

va ser Brian Eno qui va popularitzar el terme de música generativa per descriure la música que és sempre diferent i canviant i que és creada per un sistema. Des de llavors, el terme s'ha utilitzat per a referir-se a una àmplia gamma de música, des de mescles musicals completament aleatòries creades mitjançant la reproducció simultània de múltiples CDs fins a la composició en viu per ordinador a partir d'algoritmes. El tema que hem escoltat és aparentment repetitiu i va ser creat com a crítica a aquelles persones que infravaloraven la música d'aquest estil, dient que era tota l'estona igual i que no suposava cap interès. Doncs aquesta cançó té variacions a cada compàs, rítmicament o melòdicament, de tal manera que escoltada sembla gairebé un loop, però analitzada és sempre diferent. Pensem sobre la inesgotabilitat de l'obra d'art acompanyats de José Luis Regojo, que ens parlarà del ritual en el procés creatiu de la cal·ligrafia oriental,

0: la Clàudia Díez ens proposarà un territori reflexiu per pensar allò inesgotable vers allò finit. I l'Àlex Redondo, que ens explicarà la seva història personal de repetició, resultat del TOC que va patir fa un temps i com el va afectar en les seves pràctiques artístiques. A les creacions musicals i com a part del nostre equip, tenim a Crossis a la secció musicopoètica, a mitjons, amb la variació musical que tanca cada programa. Un sampling d'Oscar Dalton, en estreta relació entre la música i el cinema, una peça de música autogenerativa de Nara Isneus, un tema de Lofi de Joel Jiménez, també conegut com a Sat Coyote, i alguns mosaics sonors que ens anirem trobant pel camí i que han estat creats per totes les pensadores convidades, per professores del grau de Filosofia i per membres de l'equip de Ràdio Far Menorca.
1: Avisa radioients, totes les intervencions es reserven el dret a no ser veritat. L'únic responsable dels seus pensaments és vostè mateix.
0: Comencem amb el José Luis Regojo, que ens parlarà sobre la importància dels rituals en la cal·ligrafia oriental. Ell és poeta, director de la revista de poesia Poemame, i actualment l'estudiant més veterà del grau de Filosofia de l'Autònoma. No per repetir curs, sinó perquè torna a la facultat després d'una vida dedicada a donar classes com a professor d'anglès. Des de fa uns anys, una de les seves passions creatives és la cal·ligrafia oriental i ens ha generat molta curiositat saber més sobre aquesta pràctica. Parlant amb tu, José Luis, ens vas explicar que la teva professora de cal·ligrafia, la Tere Vilamates, que també escriu com el seu germà, l'Enrique Vilamates, però d'una forma ben diferent, li posava èmfasi a cada un dels passos que cal fer abans que la tinta toqui el paper. Ens pots explicar com és aquest ritual de preparació?
2: Abans de començar amb el ritual, els oients haurien de saber que la cal·ligrafia xinesa, durant molts segles, ha estat l'art poètic consustancial per ser un bon lletrat de la Xina. Els lletrats practicaven la cal·ligrafia així com escrivien poemes, pintaven o tocaven la cítara. És a dir, la poesia, la cal·ligrafia, la pintura i la música formaven part d'un art complet, mitjançant el qual expressaven distintes dimensions de la seva sensibilitat. La figura del cal·lígraf era tan important com la del guerrer i era imprescindible que tot bon governant tingués al seu voltant bons cal·lígrafs poetes, que no ho oblidem, també són filòsofs a la seva manera. A diferència d'avui en dia, que fins i tot treuen la filosofia de l'ensenyament reglat, no sigui que la gent acabi aprenent a pensar en llibertat. Però bé, ja m'estic anant. Torno a la pregunta. El pinzell és molt senzill a simple vista. Un munt de pèls en la punta d'un mànec de bambú, però que s'ha de moure de manera molt subtil. La seva punta és tan sensible que per dominar-la mínimament es necessiten molts anys d'aprenentatge. Cal controlar els músculs i l'esperit, treballant a pols, sense recolzar-te sobre la taula, per donar força i llibertat al resultat final. El braç ha d'anar paral·lel al paper i el pinzell vertical, en angle recte, amb el braç. A l'interior dels pèls del pinzell hi ha un espai invisible, podríem dir, que serveix de dipòsit per la tinta. I és el gest, només el gest, el que dona al traç els seus matisos amb interpretacions fins a l'infinit. Negror, profunditat, espessor, brillantor. El cal·lígraf pot fer-ho tot amb aquesta crema obscura feta d'una barreja de cendres de fusta i de cola. És una tècnica que no et permet dubtar ni fer correccions. La tècnica de la cal·ligrafia xinesa no té com a objectiu la reproducció del món exterior. És una tentativa per redescobrir la natura de les coses, per desvetllar el sentit ocult que hi ha al darrere dels traços o dels versos. El pintor, El poeta es contenta amb molt poc. Paper, anomenat d'arròs, una barra de tinta, el pincell i el tinter de pedra, és a dir, els quatre tresors del calígraf. La tinta es forma frotant la barra rectangular sobre el tinter de pedra amb unes gotetes d'aigua per obtenir-les. En moltes hores d'aprenentatge, que he de confessar que jo no les faig, s'aconsegueix ballar amb el pincell produint una gamma il·limitada de traços i tons fins a arribar a l'essència. A allò més incomprensible des d'un punt de vista occidental que busca formes i colors. Més enllà de les idees que expressa, el gest del cal·lígraf queda impregnat de la seva personalitat i del seu caràcter. És per aquest motiu que es considera que la cal·ligrafia és quelcom més que escriure. És una forma de viure.
0: Ens agradaria saber si trobes connexions entre el gest cal·ligràfic i l'escriptura poètica.
2: La cal·ligrafia xinesa i la poesia tenen molt en comú. Concentració, silenci, sensibilitat i buidat de sentiments. I tot això reflectit en aquests espais buits que es veuen a les pintures, a la brevetat dels seus versos, inclús a l'absència de signes de puntuació. Buits entre traços i entre versos que permeten respirar, moure't suaument entre les paraules i els traços d'una forma reposada, sensible i profunda. Meditar i llegir al mateix temps.
0: Has dit al principi que un bon cal·lígraf és poeta i filòsof. Ens ho pots explicar?
2: El fet que un cal·lígraf pugui ser poeta i filòsof al mateix temps és una mostra de la quantitat de dualitats que podem trobar en la pintura xinesa. Microcosmos versus macrocosmos, el corrent religiós versus el corrent profà, subjecte-objecte, l'ésser humà i la natura, el yin i el yang, l'eix vertical i l'horitzontal. Una mica com tu, Bàrbara i l'Àger, a la classe de filosofia. El yin i el yang, o el yang i el yin. Dues forces complementàries. Un dia, una de vosaltres és la força, la natura, l'aprenentatge, i l'altra és el cel, la llum, l'activitat. I el dia següent canvieu els rols. Totes dues en contínua transformació. Es pot dir, per seguir jugant amb aquest paral·lelisme, que sou el fruit del Tao, representat per la Jèssica, el principi creador d'on sorgiu. Però ja estic divagant. Mira, poesia, filosofia i cal·ligrafia tenen un nex en comú. El buit. El buit d'on sorgeix l'alè vital, el qi, que diuen els xinesos, que regeix el dia a dia de la nostra praxi. El buit, des d'un punt de vista xinès, és un element dinàmic i actiu. Allà d'on sorgeixen les transformacions de les persones. És gràcies al buit que allò ple arriba al seu màxim esplendor. El buit és allò que uneix les dicotomies que tant agraden als occidentals i les converteix en un contínuum i no en opositores. No pot existir allò ple sense allò buit i a l'inrevés. La cal·ligrafia, com la poesia, són una manera de viure, que ja he dit abans, de crear vida. Les dues són filosofia en acció, sense etiquetes ni escoles, per omplir el buit que genera a cada instant l'alè humà. Un buit de vida en moviment perpetu.
0: Molt interessant. Voldries afegir alguna cosa més per acabar?
2: Sí, vull insistir en que el traç, com el vers, són la manifestació del buit i del ple, d'allò visible i invisible, del ritme i del moviment, de l'ombra i de la llum. Per fer un traç, igual que per escriure un poema, el cos ha d'estar preparat per fer-ho. Ha d'estar en una disposició especial. Per una altra banda, heu de saber, i amb això acabo, i us ho dic com a primícia al sample filosòfic, que si no hagués estat per la pandèmia, el meu objectiu era el de passar 3 mesos a l'Antàrtida, amb una beca per artistes, amb els meus versos i pinzells a la recerca del buit i del silenci absolut. Però, com es diu en castellà, no hay mal que por bien no venga. La impossibilitat d'estar a l'Antàrtida m'ha portat a conèixer-vos de manera virtual i passar aquest semestre tan atípic entre vosaltres, amb l'objectiu i l'esperança d'arribar a veure i tocar si realment sou de carn i os. I no un simple holograma filosòfic que l'autònoma ha posat en el meu ordinador. Gràcies per les vostres preguntes i el vostre interès.
0: Moltes gràcies, José Luis, per obrir-nos les portes d'aquest món creatiu i de la teva experiència, que troba un espai singular en la relació entre la pràctica cal·ligràfica i la poètica. Us deixem ara amb el tema de l'Ofi, de Joel Jiménez. El podeu trobar a Spotify com a Sat Coyote. Ell és filòsof en formació i músic d'una banda de rock que en les darreries ha estat experimentant amb aquest gènere musical.

0: De l'inesgotable i permanent passat, mai arribo sense ferides. Per això flueixo sense límit en l'immediat present per tal d'avançar cap a un futur fosc i incert.
1: De l'inesgotable i permanent passat mai arribo sense ferides. Per això he après a viatjar cap al futur, a un segon per segon. I tot i així el present sent llàstima pel fet que jo només sóc un punt en el temps. L'espai sencer no pot omplir la significança abstracta d'allò que esdevé concret, perquè res no és tot, però tot és res.
2: De l'inesgotable i permanent passat mai arribo sense ferides. Per això sóc cautelós en el meu caminar, però valent davant d'adversitat.
3: Seguim amb Clàudia Díez. Ella és estudiant de Filosofia de l'Autònoma. És una filòsofa creativa que experimenta i pensa amb tot el cos i en connexió amb disciplines com la fotografia, la performance o la literatura. Ella ens porta a reflexionar sobre allò inesgotable des d'allò que és finit, des del que sí s'acaba.
0: Gràcies, Bàrbara, i moltes gràcies també a l'equip de Sample Filosòfic per convidar-me a pensar i dialogar amb vosaltres. Com a filòsofes, una de les nostres tasques és albirar i entendre els diversos prismes des dels quals s'encaren les diferents problemàtiques que vertebren la tradició filosòfica, ja que ens poden oferir punts de partida oposats que a la vegada són certament interessants. Així doncs, és cert que la inesgotabilitat ens ofereix un espai molt ric de naixement i fluctuació, tant de coneixement com de relacions sense límit, però aquesta mateixa absència limítrofa pot generar incògnites. Aquest espai indeterminat on es desenvolupa la inesgotabilitat genera un cert sentiment d'incertesa i buidor, ja que ens veiem forçades a ser constant i inevitablement productives per tal d'assolir dimensions que mai cessen, perquè, evidentment, són inesgotables i il·limitades. Aquesta productivitat de la que no podem fugir es tradueix en la imposició d'exigències sobre una mateixa, que a la vegada té repercussió en àmbits tan privats com el propi cos, les relacions que mantenim amb les altres o, fins i tot, les relacions que establim amb els espais que habitem cada dia. El cos, per exemple, esdevé un objecte superficial, sotmès a la inesgotabilitat, que ha de renovar-se constantment per no caure en una espècie d'obsolescència corporal que el descatalogui dels canons establerts. Per il·lustrar aquesta idea, podem pensar en els nostres propis cossos. A causa d'aquests mateixos cànons, ens sentim sotmeses a una mena de joventut i perfecció inesgotables que ens obliguen a mostrar el nostre cos sempre intacte, viu i jove, tot amagant l'inevitable realitat i el mateix pas dels anys. Així, de la mateixa manera que ocorre amb la corporalitat, les relacions amb les altres semblen ser dissoltes i buides de sentit quan es veuen forçades a ser inesgotables, a no tenir límit o a no tenir fi, perquè exigim que estiguin presents constantment, mentre que l'espai en el que habitem i ens relacionem quotidianament esdevé una simple extensió sense sentit que només ens permet i ens força mantenir viva aquesta inesgotabilitat que al capdavall ens acaba ofegant i condemnant a una certa desaurització de les nostres relacions i de nosaltres mateixes en el més pur sentit benjaminià. Així doncs, la meva proposta és la següent. Hauríem d'esgotar-nos i a la vegada sentir els límits per tal de ser conscients i repensar la manera amb la que ens relacionem per tal d'evitar aquestes conseqüències, potser negatives, que en genera la inesgotabilitat contemporània? Espero que aquesta petita barreja dels meus pensaments i sentiments més interiors serveixi com a disparador per a futures i fructíferes reflexions. Moltes gràcies de nou.
3: Un plaer escoltar-te, Clàudia. Moltes gràcies per aquesta ampliació, per aquest espai reflexiu que has obert i expandit per portar-nos a pensar sobre la inesgotabilitat des d'una perspectiva completament diferent. Narais Neus és la creadora de la següent peça de música autogenerativa.

0: De l'inesgotable i permanent passat, mai arribo sense ferides, per això escric. Frase rere frase, un altre capítol, me n'he sortit.
1: De l'inesgotable i permanent passat, mai arribo sense ferides. Per això esquinço el mirall amb mil bocins negrats i el torno a construir, amb tinta als dits i parpelles feixugues. Assaborir, així, la bellesa oblidada de l'existència.
2: De l'inesgotable i permanent passat, mai arrib sense ferides. Per això me deman, no seràs passat un supervivent d'una guerra o pot ser un moix esquiu que ha perdut prop de set set vides.
3: Arriba el moment de fer lloc a una història personal, la de l'Àlex Redondo, estudiant de filosofia i il·lustrador. Entre les seves creacions trobem la del logo d'aquest programa, fet en col·laboració amb la Clàudia Quintana. Ell avui ve per obrir-nos un espai ben diferent als anteriors i ens explica com la malaltia que patia va afectar la seva vida i els seus processos creatius.

0: Aquesta era la sintonia del meu dia a dia. Obria i tancava la llum una, dues, tres, fins a 25 vegades. I no em cansava. La repetició s'havia convertit en el meu refugi i el toc en el meu malson. El trastorn obsessiu-compulsiu és, probablement, el trastorn de personalitat més comú que existeix. S'estima que el 3% de la població mundial el pateix o l'ha patit en algun moment de la seva vida. Però com això no és un programa de psicologia, trobo més convenient explicar-vos la meva experiència. En definitiva, el meu malson inesgotable. Ansietat. Aquest va ser el detonant del meu TOC. Tenia 15 anys quan aquest trastorn va aparèixer a la meva vida. Les meves exigències acadèmiques van provocar que m'obsessionés per les qualificacions que treia. La possibilitat de suspendre un examen m'angoixava i no tenia les eines per poder parar aquesta ansietat. Fins que un dia em vaig adonar que obrint i tancant l'interruptor de la llum de la meva habitació, aquesta ansietat s'aturava. Els meus pensaments es focalitzaven en l'interruptor i es descentraven d'aquelles qualificacions que tant em martiritzaven. Aquest moviment repetitiu em tranquil·litzava i vaig arribar a l'errònia conclusió de que si el repetia dia a dia, tot aniria millor. Trauria millors qualificacions i no tindria més pensaments obsessius. Òbviament m'equivocava. Aquesta va ser la pedra que em va fer ensopegar dins un pou sense fons. Cada dia afegia un nou ritual, un nou moviment repetitiu, una nova obsessió. És curiós, però no era conscient de que allò que feia suposava l'inici d'un problema mental. Ho pensava com quelcom sense importància, com quelcom que solucionaria en qüestió de dies. 3 anys. Aquest és el temps que vaig estar patint TOC. En aquests 3 anys em sentia com en Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps. El meu dia a dia era com aquell dia de la marmota etern. Cada ritual es repetia dia a dia, però el resultat d'aquest era diferent. Obrir i tancar l'interruptor es va convertir en un moviment inesgotable. Doncs, no només em tranquil·litzava, sinó que també em provocava sentir-me bé durant un període curt de temps. No obstant, quan el ritual s'aturava, tornava l'ansietat i, consegüentment, seguia el meu malson. Quan em van exposar el tema a tractar en aquest programa, de seguida vaig pensar en la meva experiència amb el TOC. La repetició no només és inesgotable en el món de l'art. Tothom fem rituals en la nostra vida quotidiana. Tots tenim aquell camí a casa que no canviaríem per res. Tots tenim aquell ordre personal a la nostra habitació que és completament inalterable. La repetició forma part de les nostres vides. Ara bé, aquesta inesgotabilitat no ens ha d'abduir, no ens ha de martiritzar. Doncs si ho fa, caurem en un pou sense fons on res estarà completament acabat. En definitiva, on res serà suficient per nosaltres.
1: Només podem agrair-te la teva valentia a l'hora de compartir una experiència tan íntima i personal. Gràcies, Àlex, per donar-nos l'oportunitat de conèixer la teva història narrada en primera persona i amb la franquesa que et caracteritza. Sabem que no ha estat un camí fàcil, però és encoratjador saber com t'has enfrontat a les dificultats que se t'han presentat i també hem de dir que, per una part, estem ben feliços perquè la teva intervenció és una mostra d'allò que estem creant. Aquestes xarxes, ara radiofòniques, però que tenen 1000 formes d'aparèixer, on la formació filosòfica és descaradament inseparable de la vida. On tenir cura dels altres és part del tracte. I on ens podem vincular a pecho descubierto.

0: acabem d'escoltar Universo en Expansión, un tema de Crossis, músic de sample i president de l'associació sardanyolenca Rap en Quarantena, produït en col·laboració amb Sat Coyote, qui ha composat la instrumental.
1: De l'inesgotable i permanent passat, mai arribo sense ferides. Per això, perdent la por a les ferides, he perdut la por a viure. I perdent la por a l'última de les ferides, he perdut també la por a la mort.
2: De l'inesgotable i permanent passat, mai arribo sense ferides. Per això, no l'oblido. Però n'escric i reescric les cicatrius fins que penso. Fins a quin punt em fa por deixar-les fondre sense control.
3: De l'inesgotable i permanent passat, mai arribo sense ferides. Per això, no em dol la soledat, sí la teva absència.
4: De l'inesgotable i permanent passat, mai arribo sense ferides. Per això, el visito de tant en tant, cada vegada amb menys por, i m'acompanyo de tots els bocins d'amor i llum que he anat trobant pel camí. Per així, mica en mica, anar formant un mosaic amb més colors dels que mai hagués imaginat.

0: Soy artista.
1: ¿Artista? ¿Artista de qué clase?
0: Actriz. ¿Bailarina? ¿Cantante?
2: Ahí es donde interviene el método paranoico crítico. Ensamblar los elementos irracionales de manera racional en un lienzo, en un poema, en una novela o donde sea. A través de ese ejercicio se va a generar en nosotros una formidable energía creadora y liberadora. El resultado es enigmático a posteriori. Una vez se resuelve, hay que pasar a la siguiente obsesión.
1: Pinceladas, más pinceladas, unas sobre otras. Lo que debe dominar la estructura no es el dibujo, sino el color. Amarillo, ocre rojo, amarillo de Nápoles. Añade blanco puro. Debe ser algo amable y dichoso. Ya hay bastantes cosas desagradables en la vida, como para que cree una más. La miseria, la desesperación, la muerte, no son asunto mío. De lo trágico, otros ya se ocupan muy bien.
3: Sample filosòfic.
4: Un programa més, acabem amb la sensació d'haver obert diverses portes i no haver-ne exhaurit ni tan sols acostar-nos a fer-ho cap d'elles. Arribem així a la part final i ens retrobem amb les variacions musicals de Mitch Jones. Ana Vidalés i Ferran Tomassa ens presenten el seu tema.
5: En aquest tema hem volgut donar èmfasi al concepte de la inesgotabilitat de la peça musical i construir-lo a partir d'un sol element, molt senzill, que es repeteix tota l'estona. Hem jugat a la nostra manera amb el mateix concepte que les variacions de Goldberg. Per això, a partir de les repeticions, hem composat un viatge d'alts i baixos en el que els diferents elements entren i surten d'escena al llarg del tema.
4: Moltes gràcies a totes per formar part i als radioients per acompanyar-nos. Amb vosaltres, Sample passa d'una constel·lació a un univers sencer.

0: Avui venim a xerrar de no un, sinó de dos grups que són un poc.
1: Una novel·la de ritme àgil que augmenta a mesura que avança.
2: Sí, l'Horta de Secà. No de varietats,
3: d'acord? Ni obrir camins únics, sinó que busquem generar un espai.
4: Pescador, i llavors ja van venir a viure sempre.
5: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Ràdio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar cap projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu! Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

treus els dos ulls i analitzes els nervis, veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes els pulmons i me'ls buides d'aigua.

Has escoltat un tema del disc Enciverna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

perquè en recordis. Quan faci fred seré la flama.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cos

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps.

I el dia que te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré. Sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Aquesta vegada ho proposam des d'una perspectiva diferent, perquè normalment estem xerrant de temàtiques específiques que mos ajunten, però avui tenim en nosaltres una persona molt especial i tenim ganes de xerrar amb ella des de sa trajectòria. Tenim així una de ses veus més personals i també icòniques de sa nostra música, unes veus segurament de ses més consolidades del panorama musical. Bon dia, Anna Ferrer.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé, emocionada.
1: Que bé, estem molt contents avui que estiguis aquí amb nosaltres, perquè, bueno, ja ho hem explicat, aquesta veu que ha recorregut no només Menorca, que s'inicia i veu de Menorca, i s'ha projectat per tot.
0: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Trullol, glosador actual amb qui ens aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7es Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si s'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim.
2: Saltreveu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses. I un espai de joc a través del glosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: tenim amb en Colau Gomila, Nico Gomila, no sé com t'agrada, jo t'he dit Colau de tota la vida.
1: Sí, sí, no, Colau està bé.
0: Colau està bé, eh?
1: Sí, sí, Colau per esquí, pels amics.
0: Vale, vale. És un poc com el José, que no saps què vas dir, jo, o José de la sucreria, o Joan Mina, o què passa? Bueno, bé, tots tenim 25 noms. Res, benvingut a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Res, això és una petició que m'has fet tu de damunt l'escenari de la sala multifuncional i aquí estem uns quants mesos després, he tingut un pot de lío, però al final ho hem aconseguit fer. Vau estar en el nostre concert d'aniversari, que és març, no? Algo així que...
1: Sí,
0: a la sala, aquí es costava on estem gravant això. I res, però jo volia xerrar un poc de la teva carrera com a músic, que tu antes de que el grup estés molta mil i com diu aquell. I m'agradaria saber com comences tu, com quin és el teu primer instrument? Jo crec que és el saxo o com
1: no,
0: dius?
1: No, la guitarra.
0: La guitarra.
1: Mal sonada, però la guitarra.
0: Quant anys tenies quan vas començar a tocar?
1: Ja, pues molt pocs, perquè jo ja tenia inquietuds d'aquests artístiques. Bueno, millor dit, m'agradava que me mirassin. I sempre pos bastant... no bastant... m'agrada pensar que és quan vaig començar, quan era molt, molt petit, vull dir, tenia la guitarra que era més grossa que jo, quasi, vull dir, sonava ja en la tuna aquella que hi havia amb Perico del bar.
0: Ostres, sí, que, sí. Que és això? No sé que m'està xerrant.
1: Sí, sí, jo de cert, de fa, que jo devia tenir 6 anys.
0: Ja.
1: O 7, hi ha fotos i tal, que la guitarra més grossa que jo. I en el portalet de Ca Nostra, era les primeres meves actuacions, va ser en el portalet de la terrasseta de baix, que era, jo que sé, que m'agradava, que sonava pel carrer i això, i quedava per allà i això. A vegades passaven anglesos i li demanava money, money. Ja començava.
0: Ja partia, ja tenia professionalitzat antes de...
1: I la primera actuació la vaig fer amb el meu germà, que jo tenia 7 anys, i van venir a fer... Ell sonava l'acordeon, i jo tenia 7 anys, i van venir aquí a Mercadal a un festival de... No sé exactament de què era, supos que era per recaudar doblers de no sé quina institució, no sé qui és, però van anar aquí a Mercadal a sonar, i me'n record que era com una cosa que me vaig haver d'atrevir. No va ser fàcil la primera, però bueno, la vaig fer.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la 6a temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com. Les dones estujades, amb les bosses carregades, i en xor passejaven tu cor. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
3: Anem a tirar per enrere i m'ho anem als anys 60. Als anys 60, per tot l'estat espanyol, van sortir infinitat de grups que adaptaven els nous ritmes que venien d'Inglaterra, dels Estats Units, el rock i tots els seus derivats, el surf, el beat, el blues, que eren estils que emergien amb força a conseqüència de tot això, del gospel, del country, bueno... Llavors, totes aquestes guitarres elèctriques, les bateries, formaven part del camí d'aquest procés, i sobretot per la joventut que tenia ganes de renovar, d'innovar, que el nou fenomen social va agafar forma, encara que aquí a Espanya el seu procés va ser una mica més lent. Eren aquests mils de grups, que hi va haver, que van estalonar aquesta nova energia, aquest rock que costava entrar a Espanya, però que alguns grups l'empenyien ja, no? El grup Los Pumas era un grup de Catalunya que és desconegut per molts, ja que el recorregut que van tenir no va ser molt llarg i les cançons no van arribar tampoc a grans multituds. I aquest grup el posarem, el recordarem, perquè un dels seus components que hi havia era un jove del Castell de nom Juan Antonio Oms, que havia nascut l'any 45. Aquest grup va néixer el 63, allà a Catalunya. De fet, el grup es va formar a Granollers, però no hi havia cap component que fos... Bueno, només hi havia un component que fos d'allà. Els altres eren un de Saragossa, un altre era d'Osca, ell que era menorquí, un altre que era de Salamanca. Bé, van començar a sonar, es van fer relativament famosos, van gravar dos discos petits, tenien pendent de gravar un tercer que no es va fer realitat, no el van arribar a gravar mai, només en van gravar dos, encara que van sortir per la tele en alguna ocasió i en algun recull de premsa he pogut veure notícies d'allò tipus Los Pumas preparan su tercer disco. Però en realitat aquest disc no va arribar a sortir mai. Fan versions dels Beach Boys, d'en Chuck Berry, els adaptaven en el castellà i les cantaven. Anem a escoltar una cançó que ara, per suposat, vos heu de posar en una altra onda, heu d'anar als anys 60 i en aquelles festetes que es fan i escoltam aquesta cançó que es diu Cuando caminas tú.
2: Sagramola, amb Bep Cardona. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta.

0: Ens acompanya en Toni Carreras de Mercadal i tenim el senyor Verderol, el senyor Pele, representant es Mitjorn, i en Nanis. Vinga, gaudiu, que aquesta tarda anirem forts.
1: Vamos.

oh.

0: Aí deu.
1: Bora!

费了。

0: i quan siguis mala persona jo te fotré a presó.
1: Bon, sí.

0: What?
1: Hey! Put the leg on.

Oysa uğurtu.

0: però trobareu buides meu plat i a la més net i escurat flaca.
1: Vamos a dos aquí.

0: tronche malinade et que je te reproche mes vêtements graves. I tu saps per què no t'has casat, perquè has perdut sa grava.
1: Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. A

Latino voorzover.

0: 하나
1: Feu una glosa és un moment. I és un fet molt important.

Deixamos tornar.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que, com molts, el primer llibre de literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de ses lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Les seves peripècies es duran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordo els personatges dels frares que coneixen allà i sobretot tenc un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, la famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa Phineas Alor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquell en què Menorca va ser més creativa, aquell en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de Menorca.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

un raig de lluna entrat per la persiana mig oberta d'una finestra del passat. De la casa antiga i

porque miris cap enrere. Sorcant moments amagats com la tendresa de l'hivern.

despentinant els records que et graten el cor fins que et